0: a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
1: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes, i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maró amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president. Però no defugiré la pregunta. El que fa els ciutadans són els que disposen de menys recursos, els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i per primera vegada el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
13: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa i El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
24: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
27: I ho he dit també als jugadors.
26: Quan perdem la pilota hem de pressionar. No un jugador ni dos, no, tots els jugadors junts.
27: They did it. It's
26: fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el Pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
27: Of course,
26: Per descomptat, és el nostre porter. I Tec ha comès un error, però tots cometem errors, és normal. Això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Son declaraciones de Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
5: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
6: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després, doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que haurien, doncs, per jugar-ho.
13: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SLR per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maró amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria voluntària dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Bacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, Larrosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons Larrosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cerade, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Del Tebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, 2/3 del Delta.
12: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del Delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
13: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península de Fangar fins a ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
12: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
15: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
16: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
17: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
16: Anteriorment el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
18: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller

0: Perpinyà que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
1: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortint d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
0: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
2: Aprendere poco.
3: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
4: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
5: Genera potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
4: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació, non è reale.
3: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
6: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
7: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
6: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
7: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
6: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
2: Podria ser tan fàcil, seria espectacular, si fueran reversibles aquelles noches de incendio.
3: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.

0: Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb bons de dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes, i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
1: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat apujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. El que fa els ciutadans són els que disposen de menys recursos, els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura i per primera vegada el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Usted no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
13: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre l'Horta perquè opti la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sanjeaja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa i El set querido de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, durante todas esas semanas.
24: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi i Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
27: I ho he dit també als
26: jugadors.
27: Quan
26: perdem la pilota hem de pressionar. No un jugador ni dos, no, tots els jugadors junts.
27: They did it. It's great to see.
26: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
27: Of course,
26: Per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal. Això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, a Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Son declaraciones de Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
5: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
6: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, no ens estan sortint tot el bé que hauríem, doncs per millorar-ho.
13: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units. Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
3: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
3: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, tenim que tenir una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cerade, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de l'APA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer. que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu-vos, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
12: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
13: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península de Fangar fins a ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
12: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
15: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
16: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
17: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aquífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
16: Anteriorment el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
18: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
19: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
18: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà que permet

0: Justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
1: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
2: Aprenderé poco.
3: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
4: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons amplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
5: Genera potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
4: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació, non è reale.
3: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
6: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
7: Comença amb l'Andrés Villarrosa precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
6: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
7: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí i després vas veient on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
6: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
8: Podria ser tan fàcil, seria espectacular, si fueran reversibles aquelles noches d'incendio.
3: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
9: Esports.
3: Amb Joan Pitó.
10: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip,

0: Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb bons de dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maró amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat apujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura i per primera vegada el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
13: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i en problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz Gazúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock, ¿eh? Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
24: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
27: I ho he dit també als jugadors.
26: Quan perdem la pilota, hem de pressionar. No un jugador ni dos, tots els jugadors junts.
27: I ho han fet.
26: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
27: Of course,
26: Per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal. Això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1, en canvi s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
5: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Son declaraciones de Mbappé al diario AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
6: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
7: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, no ens estan sortint tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
3: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, fa mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria voluntària dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
3: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual, el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Bacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, tenim que tenir una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cerade, portaveu de la PA.
11: Quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de l'APA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Del Tebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar al domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
12: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
13: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península de Pangà hasta ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
12: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjan de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
15: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
16: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
17: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
16: Anteriorment el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
18: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
19: Defensen l'assemblament dels espais durs de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord i, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
18: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
20: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortint d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important.

0: Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
1: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
2: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
1: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació, non è reale.
0: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
3: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
4: Comença amb l'Andrés Villarrosa precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
3: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
4: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí i després vas veient on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
3: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
5: Podria ser tan fàcil, seria espectacular, si fueran reversibles aquelles noches de invenció.
0: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
6: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
7: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
8: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo, seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
7: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat

0: Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb bons de dotacions, el gre subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes, i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maró amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN en la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat apujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes enfora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, al seu esforç, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí, sí.
18: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
13: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i en problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz Gazúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock, ¿eh? Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje durante todas esas semanas.
24: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi i Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
27: I ho he dit també als jugadors.
26: Quan perdem la pilota, hem de pressionar.
27: No un jugador, ni dos,
26: no, tots els jugadors junts.
27: They did it.
26: It's
27: great to see.
26: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el Pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
27: Of course,
26: Per descomptat, és el nostre porter. I Tec ha comès un error, però tots cometem errors, és normal. Això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
5: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, solamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Son declaraciones de Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
6: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
7: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs per millorar-ho.
3: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb bons dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment a l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units. Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
3: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
3: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, hem de tenir una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cerade, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer. que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu-vos, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar al domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
12: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
13: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península de Fangar fins a ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i mitjor.
12: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
15: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
16: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
17: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
16: Anteriorment el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
18: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
19: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord, i d'altra banda el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
18: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Bernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
20: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortint d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
18: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
21: Aprendere poco.
0: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
22: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar...

0: Maspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons amplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
1: Generar potser més preguntes al voltant de so, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
0: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simoni deia des de la gravació, non è reale.
2: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
3: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
4: Comença amb l'Andrés Villarrosa precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
3: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
4: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
3: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
5: Podria ser tan fàcil, seria espectacular, si fueran reversibles aquelles noches de incendio.
2: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
3: Esports.
2: Amb Joan Pitó.
6: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
7: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo, seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
6: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal, en parla Rafinha.
7: tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte la Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada, también puedo fallar yo, y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para,

0: para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces, siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
1: Joan García ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stenzna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
1: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
2: 3CAT Info.
1: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
4: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
1: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs, poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també al Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf. I els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es van enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta, per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació i pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir, sobretot l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges i va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11 només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres, un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè Adif també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron, on es va inundar alguns baixos. L'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
3: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
4: Cara de Yemi, la cedirà, la cedeix cap a la dins, gol!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SALERT per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. L'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SALERT a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Poi o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius és afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedència de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad. Porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic, després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del català lliure polític.
1: Més coses. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: No sol, el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció, perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua, atenció, dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si us fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal, perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
16: La Fed també ha fet previsions a l'alça, timides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de la cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messia.

0: bé al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Albert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lavín, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts, Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deport 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Neret amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges a Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns, puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores, i també hi haurà nuvolades que poden creixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. El metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions, continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer, i atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4, i haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:45, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia que s'ha també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subah al-Khair.
7: Subah al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solias, Priviet, bon dia.
8: Priviet.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus. Però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
6: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
8: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
0: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
9: Konaté i Mbappé i el Malicius són extranjeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
0: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per a Espanya.
10: Us tendré que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mi, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna al suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
11: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que m'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres, perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, eh? El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminet, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Si tens...

0: fi, que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès, això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
4: Dos minuts seran dos quarts de set del matí. I ara esports imparable, el Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugranes no en tenen prou amb les manetes, ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal, també va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin i Villa Libre en pròpia porta, Rafinha.
6: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça de segona part per una petita lesió de Joan Garcia, va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga, un Barça que completa el ple de victòries, 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4-0, Depor 0, Sevilla 1, es va jornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis Getafe, a quarts de 10, Màlaga Villarreal.
4: I atenció perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta, m'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A les Champions en vol el Barça a Montpellier a partir de 3:15 i Messi, que arriba als 100 gols en l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès, 17 graus, a Tàrrega, 15, i a Castelló d'Empúries, 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i també a la tarda algunes precipitacions irregulars al Pirineu i a les comarques de Girona.
4: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
12: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15B, atenció si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació, i com cada matí a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
4: Avui especial atenció. atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
9: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar una alerta a la província de València.
4: El segon, Ceuta.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta, on el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
4: El tercer, Salvador Illa.
9: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
4: Canadà.
10: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
4: I Reserva Federal.
9: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
4: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
0: Doncs, a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria, l'estat de Saxònia-Anhalt.
4: I en què se van a dormir als Estats Units?
0: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
4: I en què diran avui a la Xina?
0: Tenem intel·ligència artificial perquè Huawei i ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
4: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Curado, bon dia.
8: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al País, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I el periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
4: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
13: En plena campanya de la Vallana a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir la Vallaner pel Garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de la Vallana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la Garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques. Segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
4: I pel que fa als esports, Bert Prat?
5: Golejada del Barça, 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou al nom de Joaquim Maria Puyal. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
4: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant, també amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies, i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, el president li surt malament, però encara queden moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
10: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piulada d'aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
9: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
10: La Protecció Civil va enviar la nit un és alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
16: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
10: L'activitat per avui està garantida.
9: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
10: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de l'EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un és alert a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
9: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
10: I adverteix de greus conseqüències. Us recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jackinson és director de l'àrea hidrològica.
17: El cabal dels rius és afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
10: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
9: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
10: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
18: Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debería frenar las soluciones.
10: A l'hora de la jutja del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
9: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
9: Justament avui von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
10: Li han preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
20: Jo tot el contrari, jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
9: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
10: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
9: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
21: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
22: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
21: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
23: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, és la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
9: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalia, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
24: Opta a premis com Disc de l'any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana va guiar el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Moroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
9: Va, més música.

0: Guitarrica de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Claudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza i Mushcom. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata On Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Claudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació.
3: Volia ser tan fàcil, seria espectacular.
1: Els espectacles de gran format Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut de 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
4: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada, la C15B, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals a aquesta hora, a la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera de moment retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
5: Sí, ara mateix de fet encara hi ha algunes precipitacions que cauen al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui durant tot el dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya la tendència és que s'obrin clarianes, encara que aquesta hora hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona, també aquí a partir del migdia a la tarda podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que serà encarregat de fer baixar la temperatura, avui 3-4 graus menys que no pas ahir, avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió però que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
8: Vam sentir molts discursos de que tot l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat i volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
7: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts d'aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
10: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
12: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
12: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
0: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
13: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. Ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
0: Més cultura del sud del país. Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Turtuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.

0: d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
1: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. La Porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
4: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan García, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamín i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat, un Barça imparable a cada partit.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
9: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
10: Catalunya nit amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
14: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la telepública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des de que va fer fora a Basile no el sabe cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
0: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hin.
15: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant, amb el minut a minut de la coordinació del rescat, i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hin està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
16: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
17: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé.
16: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamin Yamal és marroquí.
18: De manera el Barça aparece Lamin con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamin, que es marroquí.

0: El que juego en España.
1: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
2: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
1: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
5: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
6: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
7: Els autopistes no volen sentir a parlar...
5: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
4: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió
3: a la tertúlia.
9: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
5: Si has comès una falta, has de pagar-la.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: El matí.

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també ha fet allà la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I en canvi sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes d'aquest incident.
0: Està l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: I aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona, això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon,
5: sí.
4: Em sona el telèfon.
5: A tots, sí, a tots.
6: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent a Barcelonès i Maresme per les properes dues.
2: Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pata Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a la zona del vespre ja s'havia reduït a 570 segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions, també aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València, i es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Poyo, la que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol, de fet pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
5: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedència de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
5: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del matí amb Jofre Llombar, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors de Vitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7:07. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
15: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà, que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
16: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
17: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
18: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
19: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
20: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
19: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
21: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
22: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente sorda, pero no, solamente no.
15: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
17: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
18: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
21: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
15: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
17: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no pot d'aquí, no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
18: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
21: Aquest gest arriba després que quatre artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
15: El Ministeri de Treball treu avui a audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
17: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
18: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
21: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
15: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
6: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat i aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
14: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
23: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
17: L'ara concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho avançà aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
24: La consellera i jo, doncs ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula a un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
24: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
25: Un Barça insaciable és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria de la Lliga del Barça. Flick eufòric.
26: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
25: També a primera Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc,
2: perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que La Vanguardia titula, amb fotografia inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Prodó per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
10: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, retencions a l'entrada de Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
9: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
27: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
9: Roger Santaló.
28: L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
29: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
28: Les dues parts s'han emplaçat de trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. Us ho avança al matí. Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Balmont, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
17: Concretament van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
30: Aqualia i Global Omnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei, denunciant que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
9: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
17: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
9: I cultura. Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de la Love of Lesbian que s'acomiada en els escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago. Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar BSN, celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
31: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
32: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
33: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
1: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
6: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
11: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
12: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades.
13: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
14: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir persona que en el cas de Catalunya som excepcionals perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
14: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
14: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi tres xifres ara amb Lara García. 3,75%.
12: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
12: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
12: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
15: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'un equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
15: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Grande Part del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Juliol Becar, què és això?
16: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar les hores.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que van tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ai, dimecres l'Enigmàrius feia la llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Ai, mare. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a que titular que circula, la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contactar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la llei de serveis digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. Abans d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
0: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
10: 45.712.
20: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
20: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
21: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
7: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. Diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
22: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 7:45. I avui és dijous, 17 de setembre, ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per sort el dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, és la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C-15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
4: No, hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat. Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs ha pogut tenir alguna afectació per por i per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i hores d'ara no hi ha cap servei destacable.
0: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
4: Bueno, això està sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de Riera, que és aquesta qüestió en la que sempre insistim molt, màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, pot ser aquest canvi. I això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera que va inundar i va produir aquesta afectació.
0: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
4: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem la monitorització de l'episodi amb aquesta idea que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, això té un procés, vol dir que van constatar que plovia, que aquestes pluges començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, és en aquell moment que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències en carrers i en vies com la Ronda de Dalt, la B20, altres punts de l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, les alerts no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ara hi ha tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
4: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veien que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i per tant, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot en seguretat.
0: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
4: A vosaltres, gràcies, bon dia.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
1: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix a l'Eicordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
5: Sí, de fet allà està descarregant fort, a la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden donar, o es poden repetir aiguats al sud del País Valencià, sud de València i Alacant, és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles, alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral, pot passar al matí i a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Montana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
0: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a les rodalies i a retards, perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
7: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada a la C15B al Garraf i un accident a la P2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
0: Doncs gràcies, aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades, Marc Jurado.
8: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
9: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
10: Escriu Maricel Chavarri a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman Unknown, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarri es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicació. notificacions al web de Fisicrem.
12: Això va passar l'any passat en un day night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un guanyar.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
14: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
15: Miquel Masfiol recupera la vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
14: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
15: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, el Lliure de Gràcia.
16: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
17: El creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés tanca els ulls a Tanes, els arbres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de Viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
18: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Pones, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
19: Carlàs canvia, Carlàs repara. Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i de Solanes. Un TAC peculiar.
2: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al CERE, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
0: Unes cendres enfronten dos germans a la Cantins.
3: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles, i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ella hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
0: I un avió misteriós.
2: El que està estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al Diari de Mallorca. En assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha quedat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Pau Forada.
20: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia, és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: estigues tranquil, no l'oblidarem aviat. El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment, i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: el dolor del dalt paternal pot formar la raó.
0: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. L'Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamusa. I a l'Economista entrevista a Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpica Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
2: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofegueu amb els esports, Robert Prat.
1: Doncs destaquem el Barça, és un Barça imparable, coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que firma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify.

Santi Noi assegura el Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una Dellemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estan davant d'un Barça esplendorós.

0: El diari ara fa entrevista amb Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
1: Esto es imparable.
2: Obre passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tornen, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
4: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
2: Masturbar-te no et deixa calp i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
5: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexo o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
2: I qui fa anys avui, que no li és?
5: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba al 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. Sí. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
2: Però en Jimmy parlarem en per molts anys. I Sant Oral.
5: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica L'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid. Un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 €. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-ho a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
2: Catalunya. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en 2 minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
10: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella del Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
11: I en el moment que veiem doncs que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
10: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
2: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
12: Quan el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixa la Moncloa perplexa.
2: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: Donald Trump s'ha enfadat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
2: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
12: justifica per l'augment d'un quart de punt de per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
2: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
10: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamin i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. La Porta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
12: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lux Tour, està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va adquirir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Estem a aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix.
14: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta associada fins i tot. Són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
2: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
13: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve a la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos i canviar de Mossos i canviant radicalment de qüestió. Avui serà un dia especial a Granyena.

0: És de novel·la i a Vic. Aquest vespre Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al mercat de música viva.
1: I acabem a Tarragona, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
2: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Cream se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris, amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
4: Bon dia, sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar, de moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment, algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes, sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona, també aquí podrien deixar algun ruixat, i amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, el vespre s'hi tornarà a posar. Després de cara al cap de setmana sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
1: El que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
5: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
8: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
9: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
8: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6 euros amb 40 cèntims. En cultiva, Riudoms, al Baix Camp, el Josep Zacarias.
10: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. A lliures podríem estar sobre els 4 euros. És el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantenir el cultiu.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
11: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
12: Bon dia. Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, operants, un pas adelante. A problemes que fan cabriar les extremes, mortals enrere, s'enfilen...

0: per les barres i si fan un passo més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu. Gratis los aplausos, eh?
1: Sí.
0: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica, millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
1: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
0: A tu.
2: Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada.
1: I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Diversos accidents compliquen el trànsit. A l'autopista P7 es desvia la circulació cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell. I un altre accident a la P2 deixa només un carril obert a Vila-rodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la carretera C15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals. Pel que fa al transport públic, retards a la línia de Rodalies R4 i a la R60 dels ferrocarrils de la Generalitat per limitacions de velocitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona a la Groga no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha servei de bus alternatiu.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i els situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. Una petita població anglesa de 300 habitants s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil. Són persones que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Avui arrenca la segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. El teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer d'aquesta manera el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
2: Esports.
3: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6a victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i amb la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més a sol al ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
4: 3Cat Info.
0: Ara passant 4 minuts del punt de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar un dispositiu amb 11 dotacions, els grais subaquàtic i drons per localitzar la víctima que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home que era veí d'Olivella. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès, el Vallès Occidental i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
5: L'SOS alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ara hi ha tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Fins aquest matí els bombers han fet més de 270 actuacions, principalment a l'àrea metropolitana. Al barri d'Horta de Barcelona van caure 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf es van superar els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. I hi va haver talls també a Rodalies i es va tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta, per això, també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'AEMET, que igual que ahir alerta de fortes pluges que poden ser encara aquest matí. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SOS alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a la zona 0 de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: 3CAT Info.
0: Passen 7 minuts de les 8 del matí. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc Mark Carney ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Fortea.
6: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
7: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
6: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
8: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: No deixem als Estats Units. La Reserva Federal desafia també Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i més enllà del que reclami Trump justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
9: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
10: No, vaig convèncer, li vaig dir, fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
9: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: 8 i 9 minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En plana política, el president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
11: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
12: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
11: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutja del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
14: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
13: Tot plegat el mateix dia que la jutja de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
0: El Congrés, per cert, ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho han permès els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Els populars també han estat clau per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per a la ciutat autònoma. Anem a Londres, en aquest cas, però no deixem de parlar d'immigració, perquè una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortit del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
15: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
16: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
15: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometen els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui es reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Es jutgen quatre policies nacionals, que s'enfronten a 13 anys de presó cadascun. Ahir, primera sessió del judici, avui és la segona, dos comandaments del cos van justificar l'acció policial, mentre diversos testimonis van assegurar que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarque.
17: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
18: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
17: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
0: Els afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan aturades i lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
19: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 anys i 5 anys després de fer les obres per si apareixen noves afectacions. La pròxima reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve. Hem arribat amb aquesta informació a 8:45 del matí. Temps a 3CAT Info per a l'àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs matí complicat per diversos accidents, de fet n'hi ha 5. L'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany, a l'Alt Empordà, i es desvia el trànsit per la sortida 20. A Osona, un accident a la C-17 a Manlleu en sentit Ripoll talla un carril. Al Maresme també hi ha hagut un accident a Premià, d'entrada a Barcelona. Accident també a la C-58 a Ripollet, en direcció Sabadell, i una altra topada a l'AP-2 deixa només un carril obert a Vilarrodona, en direcció Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C-15B al Garraf, i els accessos a Barcelona tenim les retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4. També hi ha retards de 20 minuts a la R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat, les que van de Barcelona a Igualada, per limitacions de velocitat. I al metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova, però hi ha servei de bus alternatiu. Això és tot, renovem dades als titulars de 8:45.
4: El temps.
0: Francesc Mauri.
20: La forta inestabilitat de les últimes hores s'allunya, però no fa net del tot. De fet, encara és possible aquest matí algun ruixat arran de la costa central, intervals de núvols a moltes comarques, i a la tarda nuvolades al nord-est que poden deixar algun ruixat en àrees de muntanya. El temps més assolellat ara al matí cap a ponent, i a la tarda, a més de ponent, a gran part del sud. I temperatures de luxe han baixat i notablement i es mantindran a ratlla els propers dies. Per últim, dir que en les últimes 24 hores els dos, podríem dir, nuclis de precipitació més intensos associats als problemes o fins i tot a la tragèdia més important els trobem a Viladellops, amb 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, molt a prop d'aquesta riera de Begues, a Olivella, i a més els gairebé 100 litres al barri d'Horta, a Barcelona.
4: 3CAT Info.
0: L'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per a les nostres vides i les nostres economies. L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. És el cas de bona part de les conques fluvials d'Amèrica del Nord, les conques del Plata, a l'Argentina, o les d'Europa Oriental, l'Orient Mitjà i Àsia Central. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea hidrològica d'Organització Mundial Meteorològica Mundial.
21: El cabal del riu està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
0: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, cada cop hi ha almenys aigua als sòls i als llacs, i ha baixat la que prové del gel i la neu i també les aigües subterrànies. Es calcula que l'any passat 2/3 dels pous que es monitoritzen arreu del món van registrar nivells més baixos del que fins ara eren habituals. L'informe també confirma que per 4 anys consecutiu les glaceres es van reduir de forma generalitzada a totes les regions del món, i això ha provocat una pujada del nivell del mar d'uns 4 mil·límetres. De fet, en 3 anys ha perdut l'equivalent a l'aigua que cal per omplir 560 mil·límetres de piscines olímpiques. Amb tot això, s'hi sumen diversos esdeveniments extrems relacionats amb l'aigua, sequeres persistents a Europa, l'Amazones o la Banya d'Àfrica, inundacions a Nigèria i al Congo, o el monsó que va causar 3.600 víctimes mortals en diversos països asiàtics. Per regions, Àsia i Àfrica concentren la meitat d'aquests esdeveniments extrems i el 80% de les víctimes mortals que han provocat en els últims 5 anys. Una pausa, ara són les 8:19 i ens posem amb la cultura.
4: 3CAT Info.
22: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona, Baixa't el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3CAT
0: Info. Parlem de teatre. La Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània, Marta Vives.
2: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la Bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís plega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
3: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
2: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
3: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
2: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els autors dels premiats còmics infantils protagonitzats per la Molly Wynn i Catalina González i Toni Galmés publica El color de les tulipes, un còmic històric ambientat a l'Holanda del segle XVII, en plena febre especulativa per les tulipes. Clàudia Roses.
5: La història segueix la geta, una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González és l'autora i destaca el missatge contemporani que ha volgut transmetre a través d'aquest moment històric.
6: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor, pues, insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
5: Escollir les tonalitats del còmic per transmetre els contrastos entre classes socials ha estat tot un repte, ho explica l'il·lustrador Toni Galmés.
7: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran, i després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
5: El color de les tulipes es va publicar el 4 de setembre en versió en català i castellà.

els espectacles de gran format Emergency Exit, de la Fura dels Baus i el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. El dia 26 de setembre serà a la platja del Bogatell. El Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja de Nova Icària. Es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.

0: Rescat Info.
1: Una mica més de 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
0: Esports.
1: El del Serra, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugrana van sumar ahir al vespre la 6ª victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
5: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
4: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats, marcant un hat-trick, 2 d'ells de penal, i suma ja 9 gols en 6 jornades.
6: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
4: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensne, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Valde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp els últims 30 minuts de partit. El Barça-Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
0: Rescat Info.
4: A banda del Barça-Racing, ahir es van jugar 2 partits més de primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça dissabte que ve a les 9. Per contra, el partit Llevant, Atlètic Club de Bilbao, es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà la 6ª jornada de Lliga amb 2 partits més. Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vilareal a 9:45. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
7: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos, siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
4: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada.
0: Rescat Info.
4: Mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta. Destaquen aquests resultats: Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 9:45. El tècnic dels blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria.
8: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
4: I a la Lliga Femenina d'handbol, segona derrota de la temporada del Granollers, la primera a casa el perd amb el Morvedre 16-22.
2: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: En punt 8:45 del matí, sou a 3Cat Info, moment de fer un cop d'ull als principals titulars amb els quals s'aixeca aquest dijous 17 de setembre. Comencem per actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: La P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la C-17 a Manlleu en direcció a Ripoll, a la C-32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a la P2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes i la B-431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4 i a les R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Parlarem també, però, la propera mitja hora de l'episodi de fortes tempestes que ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central, provocant múltiples problemes de mobilitat. Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el tancament, d'altra banda, de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. I als Estats Units també la Reserva Federal ha pujat el tipus d'interès en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa i els puja fins al 4%. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits amb els grups d'interès. Els Mossos d'Esquadra, més qüestions, que us explicarem fins al punt de les 9, han detingut un menor d'edat per possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. I en el recorregut que farem per diferents punts del país, passarem per Solsona. Allà, el Drac, un dels més antics de Catalunya amb més de 300 anys, ha tornat a ballar després d'una restauració integral.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 a Udal amb el Barça, que continua imparable en aquest inici de Lliga.
3: Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva del campionat i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades.
0: I el temps del temporal de pluja remés, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar un dispositiu amb 11 dotacions, els graes subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i una matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials a comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
4: L'SLR no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantinguin les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Fins aquest matí els bombers han fet més de 270 actuacions, principalment a l'àrea metropolitana. Al barri d'Horta de Barcelona van caure 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf es van superar els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat i hi va haver talls de Rodalies i es va tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Van entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Més qüestions. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Fortemires.
2: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
2: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president dels Estats Units ha recorregut al seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
7: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: I als Estats Units, la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Donald Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
8: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
9: No, el vaig convèncer, li vaig dir, fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
8: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: 2:30 de 9 del matí.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'entitat, Irene González.
11: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que per tant aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
0: A més, recorda que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables.
11: Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys cobertura, no?, d'aquesta ajuda. Per tant, ens trobem amb que hi havia una informació que deia que entre el 70 i el 80% de famílies que haurien de tenir accés al bo social no el tenen, no? Per tant, aquí hi ha una feina, hi ha uns deures increïbles per part de la Generalitat de procurar que el bo social arribi a totes les famílies que el necessiten. Necessiten automatitzant-lo.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern i que, a més de les ajudes a les persones, també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori dels lobbies i fer públiques les seves reunions amb el govern. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
12: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad. Porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
13: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
14: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Una de les conseqüències directes de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros dels fons europeus vinculats a la seva aportació.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Marroc i Israel estrenyen relacions a l'empara dels Estats Units. Rabat i Tel Aviv han acordat incrementar les relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Les dues parts també reforçaran els seus lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc. I almenys una desena de ferits en un nou atac rus amb míssils i drons contra Kiev. Segons les autoritats a la capital ucraïnesa, l'atac ha provocat danys en la façana i les finestres d'un edifici d'educació superior on també s'ha declarat un incendi. Els atacs han afectat igualment infraestructures i propietats a la regió de Kiev. Les explosions s'han sentit al centre de la capital poc després de mitjanit i posteriorment s'han registrat nous impactes amb míssils balístics. Les autoritats encara avaluen l'abast dels danys. Rússia ha intensificat els atacs contra Ucraïna en les darreres setmanes, aprofitant la debilitat dels sistemes de defensa antiaeris ucraïnesos.
10: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. Investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, d'altra banda, a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguren que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava en diversos centres de fisioteràpia i, de fet, les denúncies que no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els propers dies. Més qüestions. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per trobar la manera de combatre el robatori de coure a la xarxa ferroviària. El focus d'atenció de la trobada serà la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on ahir es va registrar el 6è robatori en 10 dies. De fet, segons ha pogut saber 3CAT Info, agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància dels Mossos als accessos de l'estació. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-se és d'un any. Altres punts on s'actuarà prioritàriament són Montcada, Bifurcació, Bellvitge, La Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més temes, la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes al 1976 amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien un miler, repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració. Perpinyà, Laura Bertran.
15: La festa ha estat una barreja d'actuacions musicals i teatrals acompanyades dels parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
16: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana a la Catalunya Nord i, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
15: Després de superar la crisi econòmica de fa un any i mig, el gran repte de futur de la Bressola és la construcció del liceu per cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el festival ve arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal i Jung Beef com a caps de cartell. Per primer cop el festival s'allarga 3 dies fins dissabte a més de 30 artistes dedicats a la música emergent i alternativa. Clàudia Roses.
17: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rusowski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Danal, la seva mirada singular. Sí que hay cosas que me digo. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, Sanjigüeles del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els ritmes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival.
18: construiré un castillo.
0: Hem arribat a 3:15 del matí. Connexió amb l'equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs l'AP7, que estava tallada Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona i un carril tallat. A la C32, un altre accident també a Premià de Mar, està complicant el trànsit d'entrada a Barcelona. A la C58, accidents a Ripollet en sentit Terrassa, també a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4. També hi ha demores de 20 minuts a la R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat, les que van de Barcelona a Igualada, per limitacions de velocitat. I al metro de Barcelona, la línia groga, la línia 4, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova, però hi ha servei de bus alternatiu. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
10: El temps.
0: Francesc Mauri.
19: La inestabilitat molt accentuada de les últimes hores, recordem que va deixar molt a prop del lloc de la tragèdia de la Riera de Vega a Saulivella, a Viladellops, concretament 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, o els 99 del barri d'Horta a Barcelona. Tot això s'ha allunyat, l'acusada inestabilitat, però no fanet del tot, encara aquest matí algun ruixat a la costa central catalana, cel variable a la resta, sol a ponent, i a la tarda més sol a ponent i al sud, i algun ruixat en àrees de muntanya del nord-est. Menys inestabilitat, el cap de setmana més sol a gran part de Catalunya, amb algunes restes de núvols, i també boires matinals. I, sens dubte, la refrescada molt, molt evident a tot el país.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya al dia.
0: D'aquí a poc més de 12 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. En aquest moment fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben de diferents punts del país i que ampliarem al Catalunya al dia amb l'Estel Batet a partir de la 1 del migdia. La sintonia de 3CAT Info. Ara el que fem és anar fins a Lleida perquè les exportacions de codony, un conreu minoritari al país, han crescut més d'un 30% en els darrers 6 anys. La campanya passada es va assolir el rècord de quilos exportats perquè altres països productors com Turquia van tenir males collites, Júlia Albacar.
20: Tot i que el mercat ha oscil·lat molt en els darrers 6 anys, les exportacions d'esta fruita de tardor han anat en augment i van tocar sostre la passada campanya amb 1,2 milions de quilos. Això perquè les complicacions meteorològiques que van patir zones productores com Turquia van afavorir que els codons catalans poguessin arribar a nous mercats, com per exemple el sud-est europeu. També van augmentar països on el consum d'esta fruita és molt alt, com Alemanya. Sentim Gaspar Filella, un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
21: Alemanya l'any passat, doncs, ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
20: La guerra a l'Orient Mitjà també ha condicionat este mercat. De fet, un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel, perquè els codonys s'utilitzen durant la festa del Rosh Hashanah, l'any no jueu, que es va celebrar este passat cap de setmana. L'esclat de la guerra, primer en Palestina i després contra l'Iran, ha fet caure en picat les exportacions d'este producte, que han passat de 345 tones el 2020 a només 20 l'any passat.
21: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost, però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
20: La collita de codony a Catalunya va començar fa dues setmanes, molt marcada aquest any per la calor, que ha fet disminuir el calibre de la fruita per l'estrès tèrmic que han patit els arbres.
0: Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la dilatació dels participants. Tarragona, Ricard Buigas.
22: El treball del Departament de Geografia de la URB ha analitzat les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. L'estudi publicat a la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat, combinat amb l'activitat física dels correfocs, fa créixer les estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per l'aixafogor.
3: Potser ens afecta més l'aixafogor que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una, quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa factura, sí, sí.
22: Montero també apunta que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Sant Anna del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
4: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
22: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o a la durada dels correfocs. Montero dels Diables de Tarragona diu que el debat és molt incipient, per això els investigadors plantegen crear grups de treball amb els Valls de Diables, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
0: Parlem encara de tradicions catalanes. El Drac de Solsona, un dels més antics de Catalunya, amb més de 300 anys, ha tornat a ballar després d'una restauració integral. La figura, un dels símbols de la ciutat, estava força malmesa tant per dins com per fora. Joaquim Abalate.
5: El drac, estrenat el 1692, s'ha sotmès a una restauració tant de l'estructura interna, afectada pel pas dels anys i algunes caigudes, com de les capes exteriors, malmeses i brutes per la pirotècnia. S'han encarregat la conservadora i restauradora Teresa Casserres.
23: És una peça única a nivell de Catalunya, perquè és un entramat de fustes, a sobre hi ha una tela d'arpillera que li acaba de donar la forma i on hi van clavades vora de 10.000 escates. He substituït algunes de les peces internes de fusta que estan molt trencades. També hem consolidat totes les fustes originals afectades per corcs i després ja més a nivell el que es veu, hem fet una bona neteja i hem pintat només les zones que eren necessàries.
5: Uns treballs necessaris perquè el drac, que pesa 96 quilos, continuï sent un dels símbols més estimats de la ciutat. Roger de Vins és el massip major dels geganters de Solsona.
24: És una peça de més de 330 anys d'història que aquí la fem córrer per Solsona durant les festes, que potser en un altre lloc estaria tancada en un museu, però creiem que mereix que la puguem fer ballar durant la festa major amb la solemnitat que mereix. A part que és una figura molt pesada i amb molta presència, és una figura original que agrada molt i que té molt pas històric.
5: El Drac de Solsona és un dels tres més antics de Catalunya. Al llarg dels seus 330 anys s'ha restaurat diverses vegades. Les últimes les havien fet l'avi i el pare de l'autora d'aquesta intervenció.
0: I saltem a Tortosa perquè ja comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abu Bakar el Tortuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història. Els actes s'allargaran fins a finals de mes i volen ser una eina per combatre la intolerància i els discursos d'odi. Jordi Barranca.
25: Abu Bakr al-Tortuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, un manual del bon govern en què es propugnaven idees com la modèstia, la justícia, la igualtat o l'equitat. Artur Ogai és el comissari dels actes de commemoració.
26: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer

0: i a l'Europa del segle XXI és una proposta plena de vigència perquè pot contribuir a fomentar els valors de la pau, de la diversitat, de la convivència, de la cohesió social.
1: L'efemèride també es treballa a les escoles i instituts de la ciutat i també de la veïna Roquetes dins els plans educatius d'entorn.
2: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9 del matí.
3: Esports.
2: Hola, Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els Blaugrana van sumar ahir al vespre la 6a victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari en 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat també per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
5: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
4: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats marcant un hat-trick, 2 dels gols de penal i sumejant 9 gols en 6 jornades.
6: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
4: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan Garcia va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc el va ocupar Stensne, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Valde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp els últims 30 minuts de partit. El Barça Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. Tot plegat per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
3: 3CAT Info.
4: A banda del Barça Racing, ahir es van jugar 2 partits més a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça dissabte. Per contra, el partit llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta en suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
7: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada. I el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha assegurat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc y no a l'estat espanyol.
8: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos, yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
4: Més futbol, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits a la primera jornada de la Lligueta. Destaquen aquests resultats: Milan 0, Benfica 2, Omonia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà.

0: En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 3:15. El tècnic dels blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria.
1: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: I a la Lliga Femenina d'handbol, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa al perdre davant el Morvedre 16-22. Josep Morales és l'entrenador del Granollers.
2: Primer crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs per millorar-ho.
0: L'equip ballesà té ara una victòria per 2 derrotes.
3: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, doncs matí molt complicat per diversos accidents de trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit Girona. A la mateixa AP7, però a Campmany també hi ha un carril de menys per una altra topada. A més, accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. I pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens tenen 25 minuts de retard perquè van més lents mentre revisen la infraestructura després del temporal d'ahir. També hi ha retards a la línia de Rodalies R4 i a la R2 Nord per una incidència operativa. Finalment, al metro de Barcelona, la línia groga no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en canave. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar la demarcació de Girona i es van traslladar cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, d'Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa contra la voluntat de Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i quiere la mà dreta del delegat del govern espanyol. Avui, segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, on Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. I el teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala B, que se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre litoral i prelitoral central, ambient més fresc, a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més a la ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
3: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el fort temporal que va afectar ahir Catalunya deixa una persona morta i moltes incidències en els transports. Els bombers s'han trobat aquesta matinada el cos sense vida d'un conductor d'un cotxe que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Els bombers han atès fins aquest matí 270 avisos per incidències degudes a les pluges. Anem cap allà, Montse Gené, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, estic a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la riera al costat de la carretera ben bé i davant de les cases. A la riera es veu un cotxe, un Volvo gris, molt malmès, enmig de les branques i de les herbes que l'estan envoltant. Aquí a la Riera hi baixa una mica d'aigua, ara mateix normalment va totalment seca. En aquest cotxe hi anava el conductor de 48 anys que va ser arrossegat, intentava creuar un pont que hi ha uns metres per sobre, doncs no ho va aconseguir perquè l'aigua se'l va emportar a riu avall. La Desi, una veïna que viu just aquí davant, ens explica el que va poder veure.
5: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, a les 11:25 vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat i no sé res més. Bueno, van arribar ambulàncies, policia...
4: En tota aquesta zona, que és una zona muntanyosa, amb arbres, amb bosc, es veu en molts punts moltes esllavissades del terreny. Això és tot el que us podem dir per ara.
0: Gràcies, Montse. Fins ara, bon dia.
4: Adéu-siau, fins ara.
0: Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Això ho justificava el Matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil.
6: L'SLR no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: I la tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
7: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista aranja de l'AEMET, que, igual que ahir, alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SLR a les comarques de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, la zona zero de la Dana de l'any 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per a aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: 9 i 8 minuts. Aquest matí el Canadà dirà si accepta o no la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar als Estats Units. Anem cap a Estrasburg, Bruno Forteamires.
8: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
9: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
8: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Doncs ja Donald Trump no s'ha pres gens bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president nord-americà ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
10: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: I Trump s'ha dut un nou cop. La Reserva Federal el desafia i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami el president nord-americà, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
11: El nou president de la Reserva Federal Nord-Americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
12: No, vaig començar, li vaig dir, fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta
11: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: El president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat ben clar que no pensa donar-hi suport. Escoltem per què amb l'enviat especial a Mèrida, l'Albert Prat.
13: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
14: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
13: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha obligat a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
15: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
16: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
15: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
0: Per cert que el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho han permès els vots del PP, de Vox i de Junts. Els populars també han estat clau per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per la ciutat autònoma. Una petita població anglesa que s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic, sortir del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
17: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
18: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindré en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
17: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
0: De retorn a casa nostra, avui es reprèn el judici la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Es jutgen quatre policies espanyols que s'enfronten a 13 anys de presó cadascun. Ahir dos comandaments del cos van justificar l'acció, mentre diversos testimonis van assegurar que les càrregues no estaven justificades, Miquel Jarque.
19: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
20: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
19: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
0: Doncs així hem arribat a un quart de deu del matí, obrim àrea de serveis i fem un repàs al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari Mireia Sala, matí complicat, oi? Bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs sí, matí complicat. Hi ha retencions a l'AP7 de Montmeló a Barberà i de Sant Cugat al Papiol en sentit Tarragona i a Cerdanyola en direcció Girona per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 també hi ha un carril tallat per accident a Capmany, a l'Alt Empordà, en direcció França. A més, hi ha retencions per accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll i a la P2 a Vilarrodona en sentit Lleida. Destaquem també que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens tenen 25 minuts de retard perquè van més lents mentre revisa la infraestructura després del temporal d'ahir. També hi ha retards a la línia de Rodalies R4 i a la R2 Nord per una incidència operativa, segons Renfe. I finalment, al metro de Barcelona, la línia groga no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha, però, servei de bus alternatiu. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
21: La forta inestabilitat de les últimes hores s'allunya, però no fa net del tot. De fet, encara és possible aquest matí algun ruixat arran de la costa central, intervals de núvols a moltes comarques i a la tarda nuvolades al nord-est que poden deixar algun ruixat en àrees de muntanya. El temps més assolellat ara al matí cap a ponent i a la tarda, a més de ponent, a gran part del sud. I temperatures de luxe han baixat i notablement i es mantindran a ratlla els propers dies. Per últim, dir que en les últimes 24 hores els dos, podríem dir, nuclis de precipitació més intensos associats als problemes o fins i tot a la tragèdia més important, els trobem a Viladellops amb 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, molt a prop d'aquesta riera de Begues, a Olivella, i a més els gairebé 100 litres al barri d'Horta, a Barcelona.
3: Resca Info.
22: Ja saps què diuen, qui rasca, troba.
23: Això no ho diu ningú.
22: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
24: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes de pugim? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes de pugim.
26: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contactar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Resca Info.
0: Més coses als afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern està lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any que ve.
27: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres per si apareixen noves afectacions. La pròxima reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve. I qui es reuneixen avui és Rodalies, Adif i Mossos, i ho fan per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Un dels focus d'atenció de la trobada serà la seguretat de l'estació de França de Barcelona, on ahir es va registrar el 6è robatori en només 10 dies. De fet, segons ha pogut saber 3CAT Info, agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta mateixa nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància dels Mossos als accessos a l'estació. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, l'empresa Indra, per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Altres punts on s'actuarà prioritàriament són Montcada, Bifurcació, Bellvitge, La Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha ajudat a disparar els robatoris. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor d'aquesta agressió. Per una altra banda, els Mossos també investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutge de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguren que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassant els massatges i tractaments que estava fent. L'investigat treballava en diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els propers dies.
3: 3CAT Info.
0: La Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Ens ho explica la Marta Vives.
2: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la Bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
4: Comença amb l'Andrés Villarrosa precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
2: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
4: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
2: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els autors dels premiats còmics infantils protagonitzats per la Molly Wynn, Catalina González i Toni Galmés publiquen El color de les tulipes, un còmic històric ambientat a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
5: La història segueix la gent a una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González és l'autora i destaca el missatge contemporani que ha volgut transmetre a través d'aquest moment històric.
6: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
5: Escollir les tonalitats del còmic per transmetre els contrastos entre classes socials ha estat tot un repte, ho explica l'il·lustrador Toni Galmés.
7: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
5: El color de les tulipes es va publicar el 4 de setembre en versió en català i castellà.
8: Imperfetti, gentile il caos, ci smontiamo come i.
0: Rosalía ha posat aquesta matinada a Miami el punt final de la seva gira mundial Lux, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts en més de 17 països diferents. S'ha acomiadat davant 20.000 persones i ha admès que ha estat un any dur.
9: Un esforç titànic tirar este tour. porque por un lado yo sé que echaré de menos cantar estas canciones, pero también el punto final es necesario para que pueda existir este interrogante de qué es lo siguiente.
0: Coincideix amb el fet que l'artista ha aconseguit 8 nominacions als Grammy Llatins, opta premis com disc de l'any o millor cançó per La Perla.
3: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
10: Bon dia, el Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugranes van sumar ahir al vespre la 6a victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats a 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
11: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
10: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats, marcant un hat-trick, 2 dels gols de penal i suma ja 9 gols en 6 jornades.
12: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
10: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució, per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensne, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp l'última mitja hora de partit. El Barça-Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
3: 3CAT Info.
10: A banda del Barça-Racing, ahir es van jugar 2 partits més a primera. Amb aquests resultats, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits més. Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vila-Real a 2:15. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
13: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
10: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots 3 amb la samarreta arremangada. I mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta, destacant aquests marcadors: Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicosia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I en handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Farà la pista del Montpellier a partir de 9:15. El tècnic dels Blaugrana, Antonio Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria avui.
14: S'apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
10: a la Lliga Femenina d'Handbol. Mentrestant, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa, el perdre davant el Morvedre per 16 gols a 22. L'equip ballesà sumara una victòria per dues derrotes.

0: Dos quarts de deu del matí, circulació complicada avui a les carreteres i problemes encara al transport públic pels ruixats d'ahir. Mireia, com estan les coses a aquesta hora?
1: Doncs que retencions encara a la P7, de Montmeló a Barberà i de Sant Cugat al Papiol en sentit Tarragona i a Cerdanyola en direcció Girona per un accident. Problemes també per accidents a la C32 a Premià de Mar, d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell i a la P2 a Vilarrodona en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens recuperen els horaris habituals perquè ja s'han acabat les feines de revisió de la infraestructura que obligaven a circular més a poc. En canvi, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 circulen per via única entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac a causa d'una incidència en la infraestructura derivada de les condicions meteorològiques adverses, segons Renfe.
0: L'episodi de fortes tempestes ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar la demarcació de Girona i es van traslladar cap al litoral i van provocar problemes de mobilitat, alguns dels quals, com sentíem, encara s'arrosseguen. A partir d'aquesta hora estem pendents de la compareixença de responsables de Protecció Civil i del Servei Meteorològic de Catalunya. També us han destacat que Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta de Mark Carney a l'oferiment. I la Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació, una decisió que topa amb la voluntat de Donald Trump. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que l'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions d'aquesta emissora, des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que no pas a l'hivern. I l'Organització Meteorològica Mundial confirma que el planeta cada cop hi ha menys aigua dolça i adverteix dels greus efectes per les nostres vides i les nostres economies. I en esports, Eudald, el Barça està en ratxa, continua imparable en aquest inici de Lliga.
2: Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva del campionat i continua líder en solitari. Rafinha més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades.
0: El temporal de pluja remés, però encara caurà algun ruixat matinal entre litoral i prelitoral central. L'ambient més fresc, que a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus de temperatura. Dos quarts de deu i tres minuts, com us estem explicant, el fort temporal que va afectar i Catalunya deixa una persona morta i moltes incidències. Els bombers han trobat aquesta matina el cos sense vida d'un conductor d'un cotxe que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf. Els bombers han atès fins aquest matí 270 avisos per incidències de les pluges. Tornem cap allà, Montse i Gené, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, estem a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la Riera de Begues al costat de la ronda de la urbanització i davant de les cases. A la Riera es veu un cotxe, un Volvo gris molt malmès, enmig de branques i herbes. Aquí anava el conductor de 48 anys, arrossegat per la força de les aigües i que havia passat, sembla ser, per un pont que hi ha a uns 200 metres més amunt. Ara baixa una mica d'aigua, però hi era un riu que baixava amb força i fins al punt que es veu tot les herbes que hi ha al fons inclinades cap a la direcció de l'aigua. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat la situació inèdita, insòlita, que es va viure ahir.
4: És una riera normalment seca, no havíem vist mai la crescuda que va tenir ahir nit. Jo no recordo en tots els anys que he vist a Olivella i he anat preguntant i tampoc hi havia aquesta vivència de veure aquesta riera en tanta aigua i ens està investigant. No sabem si va intentar creuar o si va trobar-se amb l'aigua i la força el va engolir, vull dir, per tant, hem de ser prudents.
3: I això és el que va veure la Desi, una veïna que viu just al davant.
5: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, a les 11:25 vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat.
3: Diu l'alcaldessa que l'ES Alert va sonar cap a les 11 de la nit, en aquell moment ja estava plovent. Diu també que es van fer crides des de l'Ajuntament durant tot el dia perquè la gent no passés per les lleres. El punt on va creuar aquest cotxe, ara l'hem anat a veure i no és gairebé ni un pont, és com la carretera mateixa que passa per sobre d'una riera estreta. El cotxe se'l veu que ha quedat girat cap amunt. Sembla ser que l'home el van trobar uns metres més enllà del cotxe.
0: Gràcies, Montse. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja es combrà tota una part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil envia un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil.
6: L'SOS alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ara hi ha tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
7: Fresca Info.
8: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
9: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
8: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
9: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
8: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
10: Quin queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
11: Miquel Masfiol recupera la vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
10: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
11: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, el Lliure de Gràcia.
7: Fresca Info.
0: Aquest matí el Canadà decidirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
12: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
13: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
12: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Doncs bé, Donald Trump no ha sorprès gens bé aquest acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president nord-americà ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
14: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: Mentrestant, la Reserva Federal ha desafiat Trump i ha acordat per unanimitat a pujar els tipus d'interès. L'ha fet defensa de la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, ha justificat el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Marroc i Israel estrenyen relacions a l'empara dels Estats Units. Rabat i Tel Aviv han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Les dues parts també reforçaran els seus lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc. Nou revés pel govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Doncs bé, el que hem de fer ara és anar a aquesta compareixença. Des de Protecció Civil veiem ja la consellera d'Interior, Núria Parlon, que sortirà, suposem, a donar explicacions del que va passar ahir i si hi ha alguna previsió de cara al llarg del dia d'avui. Recordem que malgrat que la tempesta i les pluges més importants ja han passat, no ha acabat aquest episodi.
15: Del resultat de l'episodi del temporal que hem viscut durant tota la tarda d'ahir i també hem viscut fins a les 4 de la matinada del dia d'avui. L'activació i la gestió operativa que es va desenvolupar des del CECAT durant l'episodi meteorològic, que, com he dit, ha abarcat a la tarda del dia 16 i dia 17, està plenament justificada per les previsions que tenien i els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, que apuntaven a un episodi de tempestes localment molt intenses amb un potencial d'afectació greu sobre la població, la mobilitat i les infraestructures. Ja des de les primeres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, que va informar de l'arribada d'una pertorbació atlàntica amb especial incidència a les comarques del litoral, el litoral central, incloent-hi Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Baix i Alt Penedès, i entre d'altres afectacions que ens podíem trobar. Es preveia la possibilitat de superar el llindar de 40 mil·lilitres en 30 minuts, que això és un grau de perill 4 de 6, així com acumulacions superiors als 60 mil·lilitres en 3 hores, que és la probabilitat de risc d'inundació, que és el llindar que, com bé sabeu, hem incorporat dintre del Pla Inuncat. Davant d'aquesta situació també s'advertia que aquesta pertorbació atlàntica podia anar acompanyada de tempesta elèctrica, calamar-se, ratxes fortes de vent i fenòmens de temps violent. Les informacions la tenien els ajuntaments. Penseu que tenim 48 ajuntaments que van activar els seus plans de protecció civil. Per altra banda, és durant el desplegament de l'episodi i durant les reunions del Comitè Tècnic de Seguiment, el Servei Meteorològic de Catalunya va corregir la previsió emetent avisos d'intensificació de vigilància, que són els que abans coneixíem com avisos, antics avisos d'observació. Es va fer aquest avís d'intensificació de vigilància a les 21:12 hores, dient que la intensitat de la pluja al Barcelonès i al Maresme arribaria a un 6 de 6. És en aquest moment quan el protocol d'activació, en aquest cas en el pla de l'Inuncat, de les ESALERT, es fa l'enviament de l'ESALERT d'aquesta població, avisant-la que la superació previsible del llindar d'acumulació de pluja i d'intensitat per estaticitat podia provocar inundacions sobtades, que per tant calia extremar en aquest cas la situació de protecció i autoprotecció, i aquest és el missatge que s'envia en aquesta ESALERT durant les hores que l'episodi durarà. Insisteixo, corregint la predicció al Meteocat en relació a la intensificació de la vigilància del fenomen, i posteriorment també tenim un avís a les 21:34, en aquest cas per intensitat de la mateixa manera que el Barcelonès i el Maresme, al Baix, al Penedès, Garraf i Baix Llobregat, que també doncs s'envia l'ESALERT avisant a la població que podem tenir inundacions sobtades resultat d'aquesta acumulació estàtica durant més de 2 hores, en aquest cas concret d'aquestes darreres comarques, i que poden doncs provocar incidències greus. Malauradament, hem de lamentar la pèrdua de la vida d'una persona a Olivella, en el moment en el que amb el seu vehicle doncs va creuar la riera, i durant tot el dia de treball de l'equip de bombers, tant de Barcelona com dels bombers de la Generalitat de Catalunya, es van fer 258 serveis bombers de la Generalitat de Catalunya, 158 serveis bombers de Barcelona. Va haver-hi afectacions a la B20, afectacions a la C15 i també afectacions per inundacions als baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que es va poder doncs programar l'activitat sense que hi hagués afectació pels pacients. A mitjanit també s'ha fet l'evacuació d'un càmping a Sitges, que en aquest cas doncs s'han pogut reubicar unes 250 persones que estaven pernoctant en el càmping, i s'ha buscat doncs la solució alternativa. Fins aquí el resum dels fets. Preguntes si teniu, i les contestarem tant jo com el subdirector de Protecció Civil en alguna qüestió tècnica que vulgueu que abordem.
16: Sí, el nom del càmping ara no el tinc al cap i no em voldria equivocar. Més que una autovacació, el que va haver-hi és una gestió de recordar les persones als seus domicilis o punts de referència a partir de la informació que hi havia i que ens va arribar d'acumulació d'aigua. O sigui, no, no tot el que s'ha sentit, sinó que va haver-hi una participació i el propi ajuntament.
15: I bombers, eh? Bombers de, sí, de Generalitat ha intervingut i la policia local també.
0: Preguntes que estan fent els companys dels mitjans de comunicació, que sentim amb nosaltres amb dificultat i vostès entenc que ni tan sols es poden sentir. Preguntes que s'adrecen a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que respondrà de seguida.
15: Bueno, jo crec que ho hem explicat consecutivament i que no podem confondre a la població en relació a l'ús de l'eina GELERT. Els avisos la població els tenia, els ajuntaments els havien fet també des dels seus àmbits d'activació i de comunicació amb la població. Nosaltres no enviem un alert per dir-li a la gent que plou molt, no s'envia un alert per això. La alert està planificada en aquells moments en el que l'activació del Pla de Protecció Civil i Montcat està situat en un 5-6-6, per tant no podem enviar una alert per dir-li a la gent que plourà molt. Sí que s'envien en aquells moments en els que la predicció corregida, com va ser en aquest cas, per intensitat, estaticitat i risc d'inundació sobtada, requereix que la població sigui informada per prendre mesures específiques per protegir-se davant d'aquesta situació. Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça. I això jo crec que ho hem de dir amb claretat. Per tant, què fem nosaltres? Què fa el Servei de Protecció Civil quan té l'actualització de la informació del Meteocat? Enviar les alerts, per què? Perquè quan acabi el partit, si està plovent molt, no agafis el vehicle, t'esperis a que amaini, o no assumeixis riscos que poden anar en contra de la teva seguretat. I les alerts s'han d'entendre des d'aquest punt de vista. Quan envies una alert que es considera preventiva? Direu vosaltres, la setmana passada vau enviar una alert preventiva. Preventiva sí, però amb un 5-6 de planificació. I en algunes zones un 6-6, per tant, és preventiva perquè la predicció de sortida ja et diu que tindràs un fenomen que pot posar en risc a les persones. I en aquest cas l'acompanyes d'una resolució perquè amb aquest nivell de perill de sortida, predit pel Meteocat, doncs pots generar riscos aquí, a les poblacions vulnerables, als escolars, a les persones que estan a les residències de gent gran, a les persones que són ateses en centres especials de vulnerabilitat. És a dir, és important que això tots ho aprenem i és difícil, és complicat, però és important que ho deixem clar. És a dir, no s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas. Al final estaríem frivolitzant amb una eina que té una utilitat precisa i determinada en situacions en les quals a la població se li han de donar determinades instruccions per protegir-se. I això jo crec que és important que ho puguem també doncs, explicar des dels mitjans de comunicació. No sé si vols apuntar alguna qüestió complementària.
16: Si m'ho permets, la consellera ho ha explicat detalladament perfectament. Però en aquest sentit volíem incidir en la diferència en les alertes que es poden enviar preventivament. Com explicava el conseller, s'envien quan hi ha la situació de màxim risc en previsió. Això vol dir la més alta probabilitat de que se superi el més alt llindar que tenim de pluja que pot produir danys. Això ho pinta el Servei Meteorològic de Catalunya, tots els serveis meteorològics del món, per entendre'ns, de color vermell. És a dir, quan hi ha la situació de previsió màxima de risc, s'envia una alerta. Fora d'aquest escenari, què fem? Doncs, independentment d'aquest vermell o no, i d'aquest és alert o no, si hi ha una situació com ahir de previsió de pluges, el que fem és un seguiment el més exhaustiu, proper i detallat possible. Com el fem? Seguint les instàncies del 112, parlant amb bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona, amb policies locals, amb Mossos d'Esquadra, amb els ajuntaments, amb el Servei Meteorològic que ens informa com evolucionen les tempestes. Llavors, ahir al vespre nit, quan es decideix tècnicament, es fa aquesta proposta, perquè és una valoració tècnica i una proposta tècnica, en quin moment es fa? Quan veiem que la zona del Barcelonès Nord, per entendre'ns, zona nord de Barcelona, Collserola, cap al Besòs, Santa Coloma, Badalona, tot aquest àmbit, plou amb intensitat i no fem les alertes perquè plogui, no fem perquè plou amb molta intensitat, veiem que comencen a haver incidències i a més veiem amb la informació meteorològica que aquella pluja no marxarà. Per tant, constatem que podem començar a tenir problemes rellevants. És en aquell moment que considerem que la població ha d'estar informada, com ha dit la consellera, alertada d'una situació de risc en aquell moment. S'envia les alertes. Algú dirà, es va enviar tot el barcelonès, evidentment, perquè hi ha una mobilitat als 9:45 de la nit a l'àmbit metropolità, hi ha una mobilitat i una persona que estigui a les corres, encara que en aquell moment no plovia, en 10 minuts es pot desplaçar cap a les zones on hi havia incidències. És aquesta la motivació d'aquest ESALER i de la mateixa manera l'ESALER que després s'envia a les comarques del Garraf, de l'Alt i Baix Penedès, del Baix Llobregat i del Vallès Occidental. Per què? Perquè tenim una observació d'aquestes pluges, tenim un registre de 57 litres en 30 minuts a Sant Pere de Ribes, 57 al llindar d'avís, se situa entre 20 i 40, tenim 57, quasi 60, el triple, una situació excepcional. Això ens comporta pensar que tindrem incidències greus, com malauradament després hem tingut. És aquest el procés, diguem-ne, pel qual es proposa tècnicament aquest enviament des d'altres. I això és compatible, com deia la consellera, amb el fet que l'activitat en el Camp Nou es manté en coordinació en tot moment amb els responsables de seguretat, garantint la seguretat en tot moment i fent aquest exercici d'informar la població i doncs, de considerar que una persona es pot desplaçar caminant o en metro sense assumir un risc i una persona que hagués hagut de desplaçar-se cap a una zona on hi havia possibilitat de pluges, necessitava doncs, adequar aquesta mobilitat en el temps i en la forma a què no hi havia risc. I per tant es compatibilitza aquesta situació. És la gestió que hem estat fent durant tota la tarda, nit i matinada del dia d'any.
0: Pregunten si es va arribar a plantejar la suspensió del Barça.
16: En cap moment doncs, no, les coses descartessin, perquè evidentment si s'hagués posat les circumstàncies ho haguessin valorat i ho haguessin proposat. Però nosaltres no vam fer aquesta proposta, entenent doncs, que l'evolució de les pluges com l'anàvem seguint, quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs, estava en marxa i en aquell moment doncs, no estava afectant i ho anàvem seguint. Si la afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre, potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
0: Més preguntes dels mitjans de comunicació.
15: La informació que tenim és un avís de bombers que veïns han alertat de que una persona estava creuant una part de l'alçada del que seria el pont d'una riera i que entra amb el vehicle i que probablement doncs, la persona ha hagut de sortir del vehicle i s'activen els serveis en aquest cas de bombers per comprovar que això és així. La recerca de la persona al veure que no estava el vehicle, malauradament doncs, la persona va perdre la vida. És la informació que a hores d'ara tenim de l'activació del servei.
0: Bé, doncs estem passant ja altres qüestions al marge d'aquests episodis de pluja que

0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugrana van sumar i al vespre la sisena victòria consecutiva. Continuen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick, al final del partit, no amagava la seva satisfacció pel joc i pel resultat.
2: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
1: Rafinha va tornar a ser un dels destacats, marcant un hat-trick, dos dels gols de penal i sumar ja 9 gols en 6 jornades disputades.
3: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: També van marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensner, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp a l'última mitja hora de partit. El Barça-Racing, a més, va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: 3CAT Info.
1: A banda del Barça Racing, ahir es van jugar dos partits més a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla és el pròxim rival del Barça, dissabte. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà aquesta sisena jornada de Lliga amb dos partits més. Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vila-Real a 2:15. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx a dimarts passat abans de començar. Són declaracions al diari AS.
4: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
1: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada. Mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta. Destaquen aquests resultats. Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquem aquests partits. Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campions Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Leo Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà.
0: 3CAT Info.
1: En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier, partit a 3:15. El tècnic dels blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus del partit d'avui.
5: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
1: Ortega té tota la plantilla disponible, ja que recupera l'Eix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. I a la Lliga Femenina d'Handbol, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa. El perd davant el Morvedre per 16-22. L'equip ballesà sumarà una victòria per 2 derrotes.

Figueres. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat aquesta matinada pels vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil, després de guanyar la lituana Justina Mikulskite en dos sets, 6-3 i 6-2. Paula Badosa jugarà avui mateix als vuitens de final davant l'argentina Jasmine Hortensi.

0: Les 10, bon dia. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de l'ES Alert d'ahir i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella, al Garraf, quan el cotxe en què anava es va veure arrossegat pel creixement de la riera. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units és la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà a una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que s'hauria de situar per l'1% o per sota. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del PP, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits amb els grups d'interès. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions a 3Cat Info des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern. Els tradicionals correfocs en risc per l'augment de les temperatures i la humitat és la conclusió d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que fixa l'estrès tèrmic dels participants i recorda l'augment dels casos de cops de calor durant aquestes celebracions. I el mercat de música viva de Vic ja està a ple rendiment després de la inauguració d'ahir amb una actuació que qüestionava la definició de concert a càrrec de la dramaturga Lucía del Greco. Avui, entre d'altres, actuacions de Mar Pujol o Amaro Freitas amb Momi Maiga.
1: Esports.
2: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, a més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpeller, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I el temps, encara poden caure alguns ruixats fins al migdia entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus.
3: 3Cat Info.
4: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.
5: Bon dia, Argentona. Bon dia, són les 10 i 3 minuts.
6: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
7: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

Avui, 17 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut per recordar una idea tan senzilla com important. Quan anem al metge, a un hospital o a qualsevol centre sanitari, tenim dret a rebre una atenció segura. La seguretat del pacient té a veure amb moltes coses del nostre dia a dia, evitar errors de medicació, identificar correctament els pacients, prevenir infeccions, reduir les caigudes als centres sanitaris o assegurar que la informació mèdica es comparteix correctament entre els diferents professionals. I aquest any el focus es posa especialment en les malalties no transmissibles, com el càncer, la diabetis o les malalties cardiovasculars, perquè són problemes de salut que sovint requereixen tractaments i seguiments durant molts anys. Però la seguretat no depèn només dels professionals. Els pacients i les famílies també hi tenen un paper. Preguntar quan no entenen alguna cosa, informar dels medicaments que prenem, explicar les al·lèrgies o comprovar que ho hem entès a les indicacions pot ajudar a evitar problemes. Perquè una bona atenció sanitària no és només tractar una malaltia, també és fer-ho de la manera més segura possible. Avui, Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, la reivindicació és clara: més informació, més comunicació i una atenció sanitària cada vegada més segura. Bon dia, Argentona. Són les 10:06. Això és el Tic-Tac de Ràdio Argentona. Comencem.

I comencem, com sempre, amb el sumari, amb el repassar el contingut del que el programa d'avui ens portarà. Avui parlarem de la Festa de la Vellesa, que se celebra aquest diumenge, dia 20, i ho farem amb dos convidats molt especials, la Paquita Díaz i en Joaquim Riera, que enguany en seran els padrins. Amb ells repassarem la festa, els records i tot allò que representa aquesta celebració tan estimada. A les 11 arriba un dels moments més esperats del programa, el safareig dels avis i àvies, un espai per parlar de tot i de res, compartir vivències, opinions, records i, sobretot, passar una bona estona. També tindrem a l'Esteve Pedra, que ens portarà una nova proposta a la secció Un polsim de cuina. Sabeu que amb una mica d'enginy i bons ingredients sempre podem descobrir alguna cosa nova entre els fogons. I quan el programa ja encari la recta final, farem un petit viatge a la literatura amb un conte de Narcís Oller per escoltar-lo amb calma i deixar-nos portar per la història. I per acabar, com sempre, mirarem enrere en el calendari amb les nostres efemèrides, tal dia com avui, per descobrir què ha passat al llarg de la història un 17 de setembre.

I passem ara a parlar del temps. Repassem la previsió per avui, dijous, dia 17. El dia comença ennuvolat, amb el cel cobrint-se encara més a mesura que avancem cap al matí, i entre les 11 i la 1 no descartem alguns plogims febles, amb acumulacions molt discretes al voltant d'una dècima de mil·límetre. A partir del migdia, el cel es manté majoritàriament molt ennuvolat, amb alguna ratxa de núvols mitjans i plogims cap a les 3 de la tarda, però sense que la pluja arribi a ser significativa en cap moment. Pel que fa a les temperatures, pujaran progressivament fins a arribar al màxim del dia, entre 23 i 24 graus, que es mantindran força estables des del migdia i fins a mitja tarda. Cap al vespre, el termòmetre començarà a baixar suaument, situant-se al voltant dels 21-22 graus, i ja de nit anirem cap als 20 graus. El cel tendirà a obrir-se una mica a mitja tarda i durant la primera part del vespre, amb intervals de poc a mitja nuvolat cap a les 7 i les 8, tot i que de nou es tornarà a cobrir més entrada la nit.

I pel que fa al vent, bufarà fluix durant tot el dia amb una lleugera intensificació a primera hora de la tarda, quan podrà arribar als 13-14 km per hora, per després anar afluixant progressivament fins pràcticament calmar-se durant la nit. En resum, jornada d'estabilitat, amb el cel molt tapat en bona part del dia, plugims puntuals i poc rellevants, i temperatures agradables que es mouran entre els 20 i els 24 graus. Doncs això està la previsió del temps del dia d'avui per Argentona. Ara toca a parlar del trànsit.

La incidència més destacada la trobem a la C32, sentit Barcelona, entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar, on un accident ha provocat un carril tallat i circulació amb congestió des de 7:45 del matí. Recomanem precaució i preveure temps addicional si heu de circular per aquesta zona en sentit sud. A banda d'això, el Maresme continua amb diverses obres que mantenen calçada restringida des de fa dies o setmanes. A la C32, entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, hi ha sondejos que afecten en dos sentits. A la Nacional 2 també hi ha diversos trams amb restriccions per obres i treballs de jardineria, concretament a Montgat, Mataró i Sant Pol de Mar. La majoria amb horari de 7 del matí a 3 de la tarda. Pel que fa a les vies secundàries, hi ha calçada restringida a la B502 entre Cabrera de Mar i Argentona, i a la B682 a Malgrat de Mar, i a la BP5002 tant a Alella com en el tram cap a Granollers per obres de construcció d'una rotonda i tasques de neteja. Finalment, a Cabrera de Mar, a la C31D, hi ha treballs de jardineria amb calçada restringida en horari de matí i nit, de 7 del matí a 3 de la tarda i de 10 de la nit a 6 del matí. En resum, l'única incidència greu és l'accident a la C32 sentit Barcelona amb un carril tallat. La resta són obres ja conegudes que continuen afectant puntualment la circulació per diverses vies de la comarca.

I després de conèixer el trànsit, és moment del quiosc, que repassem les principals notícies que destaquen les portades dels diaris catalans. La Vanguardia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, va obrir ahir la porta perquè el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. La proposta la va llançar durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, a Estrasburg. I aquí, més a prop, el temporal de pluges torrencials ha col·lapsat l'àrea metropolitana de Barcelona. L'episodi que ha afectat especialment el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf ha deixat inundacions, talls de carreteres i afectacions greus al metro i a Rodalies. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat almenys 23 vols i n'hi ha hagut desenes més amb retards. Protecció Civil va enviar diversos avisos ES Alert per risc d'inundacions sobtades i els bombers han rebut centenars d'avisos per acumulació d'aigua i incidents viàries. Lamentablement, l'episodi s'ha cobrat una víctima mortal. Repassem ara la portada del periòdico del dia d'avui. La primera és que la Comissió Europea prepara una normativa que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys a tota la Unió Europea. La proposta, coneguda com EU Kids Act, la va avançar ahir Ursula von der Leyen durant el discurs sobre l'estat de la Unió a Estrasburg i es presentarà formalment avui. El model és gradual. Per sota dels 13 anys, cap xarxa social. Entre els 13 i els 15, només minicomptes limitats i supervisats pels pares. I a partir dels 15 fins als 18, les plataformes hauran d'aplicar dissenys seguríssims per limitar el temps de pantalla. I la segona notícia destacada del diari El Periódico, el president Salvador Illa, que es troba de viatge institucional a Extremadura a motiu de la Diada Catalana, ha tornat a defensar el model de finançament singular pactat amb Esquerra Republicana. En la trobada que ha mantingut amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, el tema del finançament autonòmic ha tornat a sortir sobre la taula en un moment en què la reforma continua generant tensions entre comunitats autònomes governades pel PP i el projecte català. I ara passem al diari Ara. El govern demana a la Moncloa duplicar les penes per tinença il·legal d'armes de foc que passarien d'un màxim de 2 a 5 anys de presó. La proposta arriba després d'una sèrie de tirotejos mortals a Barcelona lligats al crim organitzat i al narcotràfic. El director dels Mossos ho ha resumit clar. Avui portar una arma surt bastant gratis. Interior també vol endurir les penes pel cultiu i tràfic de marihuana. I a Europa, von der Leyen obre la porta perquè el Canadà esdevingui el primer membre associat de la Unió Europea, una figura que encara no existeix als tractats comunitaris. Ho ha anunciat a Estrasburg amb el primer ministre canadenc Mark Carney a la sala, plantejant una aliança que va més enllà del comerç, defensa, energia, minerals crítics i ciberseguretat. I acabem aquest espai del quiosc repassant la notícia més destacada del Punt Avui. L'Empordà posa rumb cap a l'equilibri. L'Alt i Baix Empordà treballen plegats per desestacionalitzar el turisme, el gran motor econòmic del territori, i reduir així la dependència excessiva dels mesos d'estiu. L'objectiu és allargar la temporada turística més enllà de juliol i agost, atraient visitants de proximitat també a la primavera i la tardor. Per estabilitzar les plantilles del sector i evitar que moltes empreses turístiques hagin de tancar de manera intermitent fora de temporada alta. Tot així, la comarca no vol dependre només del turisme. En paral·lel, es treballa per atraure noves empreses i diversificar l'economia local.

En els darrers 6 mesos, una trentena de socis d'Argentona i diverses entitats locals han fet servir el vehicle elèctric de car sharing en prop d'una 20ena d'ocasions, recorrent més de 5.700 quilòmetres. Fent una ullada als hàbits dels usuaris, Carla Gómez, de la cooperativa Som Mobilitat, ha destacat que el cotxe s'utilitza majoritàriament per a trajectes curts entre setmana. Des de Som Mobilitat recorden que el vehicle està situat a l'Avinguda Puig i Cadafalch i està a disposició de qualsevol vehicle que es faci soci de la cooperativa per una aportació única i retornable de 10 euros. La gestió, des de la reserva fins a l'obertura de les portes, es fa a través d'una aplicació mòbil. A més, l'Ajuntament d'Argentona ofereix cupons de 20 euros gratuïts per fer una primera prova sense cap cost. Ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra de Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i aquest mateix 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta 20ena d'habitatges assequibles. També han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal, el Busquet, amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny del 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona.

I ara l'agenda. Dins dels actes de la Setmana de la Gent Gran, avui a la tarda, a les 5, hi haurà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un millón. Avui també el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga, Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà avui a les 7 de la tarda a la biblioteca. Demà divendres, la sala acull el gran quinto de la Setmana de la Gent Gran. Serà a les 6 de la tarda. I dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí al centre parroquial hi haurà un torneig de bitlles catalanes i al punt final a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge a la Gran Festa de la Vallesa. La jornada començarà a 8:45 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació del DJ Manel també a la sala. I acabem parlant d'aquest cap de setmana. El col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

0: Aquest diumenge, Argentona torna a vestir-se de festa gran per celebrar la Festa de la Vellesa 2026, una cita ja tradicional al nostre poble que retrà homenatge un any més a les persones grans del municipi. Serà una jornada plena d'afecte, de records i de companyia pensada perquè els nostres padrins i padrines se sentin celebrats i estimats. I avui tenim la sort de tenir aquí amb nosaltres a la Paquita Díaz i en Joaquim Riera, que són justament els padrins de la Festa de la Vellesa d'enguany. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona en el programa Tic Tac. Ens fa il·lusió perquè, bé, vosaltres sou d'alguna manera també els protagonistes d'aquesta festa del diumenge, no? Festa de la Vellesa, els padrins.
2: Bueno, no ben bé així. Els que són els autèntics protagonistes de la festa és la gent gran, que ja té una gran experiència, que són, els hem de reconèixer tota la seva vida que han viscut i tot això, i la festa és per ells. Nosaltres intentem aquí, com a caps visibles de padrins, estar i col·laborar amb el patronat i estar amb ells i poder-los ajudar-los i de gaudir aquest dia.
0: Paquita Díaz i Joaquim Riera, abans que res ens agradaria que us presentéssiu. Segurament, clar, molta gent del poble us coneix, però per aquells que no, seria bo saber bé, la vostra trajectòria també professional i bé, qui sou? Com us definiríeu?
2: Bé, definiria una persona senzilla, d'un perfil bastant discret, perquè la meva feina professional ha sigut sempre els temes econòmics, comptabilitat, controller i tot això, i és una cosa que, no, que s'han de portar amb bastanta discreció. Dit això, he estat treballant a Mataró durant 20 anys a una empresa de concessionari de cotxes. Després vaig anar a treballar a Barcelona a la xarxa d'Albert de la Generalitat com personal laboral, els últims anys de la meva vida laboral, o sigui, fins al 2015 que em vaig jubilar. I després, bueno, una mica abans de jubilar-me, vam venir a viure a Argentona, fa uns 20 anys que vam venir a viure a Argentona, i què més? Quan vam venir a viure aquí a Argentona, intentant fer una vida social i connectar amb gent, vam conèixer el grup d'anat del 55, que la meva dona és anada 55, i vam estar col·laborant amb ell, una època bastant, diguem-ne, dels anats del 55, que feien bastantes coses, perquè eren joves, treballàvem i tenien empenta.
0: Éreu joves encara, em sé.
2: Ara també, hem de deixar pas d'altres persones. Sí. Després, quan vaig jubilar, que vaig tenir més temps, el senyor Joaquim Casavella, en Pau Descansi, em va captar per formar part de la Junta del Casal de la Gent Gran. Ja vaig tenir un primer contacte amb la gent, he tingut els primers contactes amb la gent gran, em coneixen d'aquí. Després de passar aquesta etapa de 5-6 anys al Casal de la Gent Gran, he estat al patronat de la Llar Santana com a administrador. I bueno, i ara fa poc, complert el meu mandat de 5-6 anys a la Llar Santana, estic col·laborant amb Càritas i amb el centre parroquial.
0: Molt bé, i Paquita, jo després d'aquest currículum...
1: El meu s'acaba dient que he estat treballant fins a la jubilació d'administrativa. Un cop allà, a part d'estar amb els nats 55, estic a darrere d'ell i res més, aquí se m'acaba la meva...
0: A darrere d'ell, a veure, corrents, corrents, perquè si no s'escapa,
1: I res més, no tinc el currículum que té ell tot aquí a la Villa d'Argentona, aquí se m'acaba.
0: Bé, però déu-n'hi-do, no? Si l'acompanya, doncs,
1: amb el que puc, i no sempre, que voldria més, però jo en tinc prou.
0: Paquita, d'on ets? Perquè dieu que fa 20 anys que heu vingut aquí.
1: Estàvem a Mataró visquent.
0: Ah.
1: I he viscut a Mataró des dels 3 anys. Vinc de fora, de part del sud, però, vamos, no ho conec.
0: A la part del sud, què es refereix? La sud de Catalunya? La sud d'Europa?
1: El sud d'Andalusia.
0: El sud del Mediterrà?
1: El sud d'Andalusia, però no ho conec. Vull dir, des dels abans dels 3 anys, més o menys, que estic a Mataró i aquí estic.
0: És una mataronina.
1: Sí, de cap.
0: Amb cap gros,
1: Sí, a més a més. Sí.
0: Molt bé, i tu, Joaquim, també ets a Mataró? O
2: sí, sí.
0: També, sou dos mataronins.
2: Soc de Mataró. Soc cap gros.
0: Cap gros.
2: Soc cap gros, nascut a Mataró.
0: De bona cepa. I què us va portar a venir a viure a Argentona fa 20 anys?
2: Assumptes familiars d'una herència. La meva tia, en pau descansi, també tenia una casa a Argentona, i després, com del va deixar en herència, i llavors vam venir a viure a Argentona. Poble molt tranquil, molt bé, un salt qualitatiu de la vida.
0: Un salt qualitatiu. Això ens agrada sentir, els argentonins.
2: D'estar a Mataró, a Argentona, Venir del barri marítim.
0: El mar potser el trobeu a faltar, que no esteu a la costa. Clar, vau venir fa 20 anys, però de seguida us vau integrar amb les associacions,
2: En Joan Lluís, que ens coneixia d'haver estat al casal de la gent gran i el de la llar Santana, ens va proposar ser padrins. I aquí estem.
0: I com va ser?
2: Ens va sobtar molt, ens va agradar.
1: Ens va enredar una mica.
0: Us va enredar?
1: Sí.
2: Ens va enredar una mica, sí.
0: És que així es tracta per aconseguir que la gent...
1: En principi va ser un no, però bueno, després ho vam sospesar i van dir que per què no. I aquí estem.
2: Així és com aquest any estaré a padrí, espero que l'any que ve... ja tindré els meus 75 anys, estaré a baix, amb tots els avis.
0: Així t'assegures una plaça, o dues, Us assegureu la plaça per l'any que ve a formar part d'aquesta gran festa. Què suposa ser padrí i padrina de la Festa de la Vellesa? Quina feina us tocarà fer?
2: Què et diria? Com t'ho explicaria? D'estar a Argentona i conèixer gent gran per estar al casal, a la llar Santana i tot això, i de sobte et sents que pel carrer tothom et saluda, algun perquè no ens coneixien ben bé personalment, em coneixien per la fesomia o per el lloc on estava, però no associaven amb el nom que han vist en el programa del patronat de la bellesa com a padrins. És tu, tal i qual, bueno, felicitats, com va això, tot això. És una cosa de que passar a ser una mica popular.
0: Oh, sí, ara us demana autògrafs quan aneu pel carrer, A tu no, Paquita?
1: No. A mi no, a mi m'agrada més estar en segon pla i no ser reconeguda, si pot
0: ser. Una cosa que t'agradi i l'altra que passi.
1: Sí.
0: També t'han aturat pel carrer?
1: No. A mi els únics que m'han felicitat han sigut els amics i els més coneguts, però res més.
0: Bé, perquè en Joaquim, com que està cada dia més involucrat,
1: més en contacte.
0: Però això és bonic, no?
2: Sí.
0: Que la gent et feliciti i agraeixen, també, encara hi hagi...
2: un reconeixement de qui ets, com estàs fent, però clar, jo, com deia al començament, tant la meva vida laboral com tot és un perfil una mica discret, i, bueno, coneixen un determinat cercle, i ara resulta que vas pel carrer i del poble i de la vila i et saluda bastanta gent.
0: No només això, sinó que us conviden a venir aquí a Ràdio Argentona.
1: Exacte, això és una altra.
0: Però quines tasques concretes haureu de fer? El diumenge és la Festa de la Vellesa, primer hi ha la missa. Suposo que teniu un lloc preferent. Us guardaran la primera fila.
1: Ho trobarem, perquè no ho sabem.
0: Hi ha un protocol que ja us indicaran on heu d'anar.
2: Sí, el protocol suposo que ens dirà tot el que hem de fer. Estarem allà en un lloc, suposo com un lloc preferent, i bueno, quan sigui l'hora d'acabada la missa, hi ha tota la gent que ens acompanya fins a la sala amb l'esmorzar que faran i tot això. Després hi haurà una sèrie de parlaments.
0: Ja teniu el discurs preparat.
2: A veure què em surt.
0: Jo crec que sortirà molt bé, molt bé, perquè després de veure el do de la paraula que tens, segur que et surt molt bé. Quina importància creieu que té el paper dels padrins, padrins i padrines en una Festa de la Vellesa? Creieu que és important que hi sigui o...
2: Suposo que és ajudar una mica en el patronat, tirar endavant. És una festa molt entranyable, que es continuï fent al llarg del temps. Com vaig estar aquí, com vaig comentar-te al començament, que el senyor Joaquim Casavella m'havia portat en el... en el casal de la gent gran, ell ja era, en aquells moments també formava part del patronat de la vellesa, i vaig veure una mica com funcionava així de lluny, estar en contacte amb tots els avis, arribar a festes puntuals i estar en contacte amb ells, com les festes de Nadal, felicitant-los i fent-los algun present. I bueno, com a padrins, que ens representa? Pues participar en aquest dia i aglutinar una mica la festa al costat d'ells, i que no sé si amb el Parlament que faci faig que se sentin una mica més estimats i reconeguts allà esmorzant entre tots i a la festa que hi hagi a la tarda i, bueno, i tot el que s'està fent aquesta setmana.
0: Exacte, perquè abans hi havia la Festa de la Vellesa, que per cert celebren aquest any 25 anys, si no m'equivoco.
2: No ho sé.
0: No ho sabeu. No. Val. Doncs em sembla que el president del patronat ens ho va fer saber aquesta setmana quan hi va ser. Però bé, a banda de que fan la Festa de la Vellesa, el diumenge tenim totes activitats aquesta setmana de la gent gran, no?
2: Sí. L'Ajuntament és la setmana de la gent gran, la tercera setmana de setembre, i bueno, ahir mateix vam estar en el casal del Cros, el casal de gent gran del Cros, que vam fer una mica d'activitat, i va participar-hi bastanta gent amb un bingo, uns regals que el patronat va donar, i el dijous hi ha la sessió de cinema al centre parroquial, cada de matí a la plaça nova hi ha ball, gimnàstica i qualsevol cosa d'aquestes. Després tenim el divendres un quinto, també un bingo a la sala. Bé, estic parlant de memòria, eh?
0: Sí, els anem recordant les activitats que cada dia aquí a Ràdio Argentona, però vaja, sí, també hi ha les dansa o les gimnàstica terapèutica aquí a la plaça Nova. Exacte. I és molt bonic perquè es fa a la plaça Nova, al centre d'Argentona, i que obert, perquè dius, ai, no ho sabia, no me'n recordava, i passes i dius, ah, mira, m'hi apunto, que també em van dir que també està oberta a persones que no són tan grans, eh? Vull dir que, mira,
2: es
0: convida a tothom
1: a moure's,
0: sí. Això, perquè el moure's no és exclusiu per la gent gran. Però parlant de moure's, quina és la clau per arribar a una bona vellesa? Si ens podeu donar algun consell, perquè us veig molt bé.
2: Viure feliç, no enfadar-te gaire, això, i fer una mica d'activitat física. M'agradaria fer més activitat física de la que faig, recomanen molt caminar, estar actiu. Sí. Bueno, jo tinc un dit que el vull dir ara aquí en públic, és a dir, no sé com abans tenia temps d'anar a treballar.
0: Ah, clar.
2: Perquè ara estic bastant ocupat. En aquest sentit, un puesto amb un altre, fent coses, Clar, això.
1: Estar actiu físicament i mentalment, que això és molt important per poder arribar en bona forma. I voldríem arribar millor, però és el que ens toca, estar com estem.
2: Està envoltat de la família, dels amics, els fills, la filla, els nets. I bueno, això també ajuda a arribar en bona situació aquesta edat que ja comencem a tenir.
0: I Argentona ofereix la possibilitat de que hi hagin activitats per la gent gran, perquè puguin també, doncs, mantenir-se actius i socialment actius també, no?
1: Jo participo al gimnàs que organitza l'Ajuntament cada any. I, bueno, m'agrada anar-hi, som molta gent i ens ho passem bé.
0: El gimnàs, quan ho fan?
1: Dimarts i dijous al pavelló.
0: Al pavelló, i hi ha classes de gimnàstica?
1: Sí, des de les 8 del matí fins a la 1.
0: Ah, hi ha diferents sessions?
1: 5 hores.
0: 5 hores que cadascú hi va
1: una hora.
0: I home, si hi ha tantes sessions, sí, vol dir que hi ha gent que hi va.
1: Bueno, allà ho fem, i també ho fan al Saló de Pedra, i també ho fan a les ginesteres. Vull dir que, i no sé si al Cros, crec que també. I llavors està ben repartit, perquè pugui anar quanta més gent millor.
0: Clar que sí. I des del vostre punt de vista, hi ha alguna activitat o acció que s'hauria de fer aquí a Argentona dedicada a la gent gran i que no es fa? Alguna cosa que ho trobeu a faltar?
1: Jo particularment no.
2: Ara en aquest moment no penso ser gaire reivindicatiu amb aquestes coses. En fi.
0: No, reivindicatiu, eh? De vegades dius, mira, això estaria bé que ho tinguéssim i no ho tenim. Però vaja, amb la gimnàstica, la setmana de la gent gran, el casal és bastant actiu.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara se'n van a Montserrat d'excursió, també.
1: El dia 1, em
0: sembla. Sí, sí, el dia 1 d'octubre, no? Vull dir que... Però vaja, que no se sap mai si des del vostre punt de vista doncs creieu, home, doncs potser hi faltaria alguna altra cosa. De moment està totes les necessitats cobertes, com has dit tu,
2: home,
0: bé...
2: No, totes les necessitats cobertes, no sempre hi ha coses que es puguin millorar. Ja sé...
0: Has aprofitat el micròfon per dir-ho, home. Tot està més o menys...
2: També sé les dificultats que tenen les entitats públiques, l'Ajuntament, les coses per arribar als pressupostos i per fer les seves coses, i fan el que volen. Ho podríem fer una miqueta més, arreglar els carrers i el que sigui, però... Estem parlant de la gent gran, que de vegades ens entrebanquem i passen coses. He passat algun ensurt. Però...
0: No, això és important de dir-ho perquè del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana de la Mobilitat Europea, no? I de vegades, clar, des d'un punt de vista d'una persona que no té en compte altres punts de vista com el vostre, que de vegades les aceres haurien d'estar doncs, més adaptades...
2: Per exemple, amb... una cosa que ja havíem parlat amb l'Ajuntament, quan estava en el patronat de la Llar Santana, que els carrers estan molt malament perquè cada vegada la gent gran necessita més, diguem, cadires de rodes en tot això, i no estan ben adaptats als carrers, sobretot al carrer de Sant Julià, on hi ha la Llar Santana, que és la sortida mateix, i la sortida d'arreglar una mica,
0: amb, curiós, una capa, no?
2: D'asfalt, sí. Amb una capa d'asfalt s'arreglaria, perquè tingués tot més planer i el que sigui. Però bé.
0: Bé, no, però va bé de dir-ho, eh?
2: Les reivindicacions es fan en el seu moment, en el seu lloc, i bueno, es fan...
0: Molt bé, molt bé. No, però va bé de dir aquestes coses, eh? Perquè a vegades no s'hi pensa i s'ha de tenir en compte, i sobretot amb aquesta setmana de la mobilitat, doncs hi ha encaixat. Ja per acabar, teniu algun consell per fer als joves d'Argentona? Des del vostre punt de vista...
2: Consells, bueno, el que s'impliquessin molt més en totes les coses que estem fent en el poble, que s'impliquessin, que estem veient que ens estem fent grans de mica en mica, estiguem en el lloc allà on estem i veiem que a darrere no ve ningú que vulgui seguir el que estem fent, coses que estem fent, bueno, faran altres coses, però... Ja no havia pensat ara pues, donar cap consell als joves,
0: no,
2: perquè
0: però...
2: que de vegades en saben més que nosaltres, i bé.
0: Però la xarxa d'associacions aquí a Argentona la porta més aviat la gent gran i trobeu a faltar que la gent una mica més jove tiri endavant...
2: Que no hi ha relleu darrere.
0: No hi ha associacionisme... O...
2: També vull dir reivindicar també el casal de la gent gran d'aquí d'Argentona, que fa molts anys que hi ha la mateixa junta, ho estan fent molt bé, la Maria Teresa Valls i la seva junta, i que estan buscant un relleu i que els costa trobar aquest relleu. Ja no parlem de gent jove,
0: no.
2: Sinó gent no tan gran o que va ara de jubilar en el seu moment que agafin aquest relleu.
0: Costa treballar voluntàriament...
2: Demanem persones que van més que m'ho donin tot fet i altres persones que s'impliquin a fer-ho i a tirar-ho endavant. Això és un compromís, necessites hores, necessites ganes de fer-ho i saps que... És una cosa voluntària que no té un retorn econòmic, però sí té un retorn emocional i un reconeixement públic que està molt bé. Suposo que aquest reconeixement m'ha vingut que es vinguessin a buscar com a padrins.
0: Clar que sí, ara ho entenem. Ara ho entenem i estem molt contents que ho hagin fet perquè Paquita Díaz i Joaquim Riera ens ha encantat tenir-vos aquí amb nosaltres avui a Ràdio Argentona, al programa Tic Tac. Us desitgem moltes felicitats i molt d'èxit el diumenge a la Festa de la Bellesa.
2: Moltes gràcies.
0: Que passeu un bon dia.
2: Molt bé, bon dia.

0: En punt les 11 del matí. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de les alertes i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella, al Garraf, quan el cotxe encara es va veure sorprès pel creixement de la riera. El ministre Ernest Urtasun dels Comuns no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Creu que la Comissió Europea no l'aprovarà i acusa Salvador Illa de menys tenir l'impacte ambiental de l'allargament de la tercera pista sobre l'espai protegit de la Recarda. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya, segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge. El preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros metre quadrat. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions d'aquesta emissora, des de l'entitat, s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que no pas a l'hivern. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat pels menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i, per tant, que siguin més segures. Creixen un 30% des del 2020 les exportacions de codony català. L'any passat es va batre el rècord de quilos venuts a l'estranger, coincidint amb males collites a països tradicionalment productors, com és, per exemple, Turquia. I avui engegué la Barcelona Gallery Weekend, el festival en què les galeries d'art donen el tret de sortir de la temporada, i participen fins diumenge una vintena llarga d'establiments que presenten visites guiades, xerrades i mostres de petit format de noms consolidats d'aquí i de fora.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis, Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga també aquest vespre a la pista del Montpellier el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I al temps encara poden caure alguns ruixats fins a migdia entre el litoral i prelitoral central, l'ambient més fresc a la tarda, algun xàfec puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
4: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: el safareig dels avis i àvies, perquè sempre hi ha alguna cosa a dir.
1: Doncs com cada dijous a aquesta hora, a les 11 del matí, tenim els avis i àvies d'Argentona, almenys una representació d'ells, perquè tots no hi cabrien aquí a la ràdio. Donem la benvinguda al Joan Pullo, en Joan Forns i a l'Engràcia Borrull, que avui esteu aquí als estudis de Ràdio Argentona, i que avui volem parlar de la festa de la gent gran, de la setmana de la gent gran, oi? Sí, perquè, a veure... Per on comencem?
2: Pel principi.
3: Fin de setmana.
4: Mira, avui mateix a les 5 de la tarda hi ha cinema al centre parroquial, que és una pel·lícula Atrapa un milió, i l'entrada és gratuïta pels avis.
1: Aquest és un punt important a destacar.
4: Sí.
1: És gratuïta pels avis.
4: Pels avis
1: i els no avis?
4: També, bueno, va.
5: Bueno, avis, en quin sentit? Per l'edat o perquè tenen nets?
1: És que ara comencem aquesta línia tan fina.
4: Per l'edat.
1: Han d'ensenyar el DNI?
4: Teòricament.
5: El detall és el detall.
4: Sí, teòricament, si abans els que anaven a la festa dels avis... Com a mínim vin a tenir 75 anys.
1: Sí.
4: A partir dels 75. Ara, doncs, es fa un...
2: Ara
4: es fa a la festa dels avis, sí, però, per exemple, mira qui ve.
5: La trobava a faltar.
2: L'Anna.
1: Benvinguda, Anna, que no ens coneixem de la setmana passada.
4: No.
1: Avui t'incorpores a la nova temporada.
4: Anna Luque,
1: benvinguda.
4: Anna Luque Mingorance.
5: Carai, t'era controlada, eh?
2: Ui, que fotuda, no, no. Avui.
4: No? Què?
6: Bujalance.
4: Bujalance.
5: Jo conec un Bujalance que treballa a l'Ajuntament.
6: Ah, sí?
5: Que havia jugat a handball amb mi.
4: Carai, veus?
5: Però és més jove. És que jo vaig jugar fins a molt vell.
4: Què tal, Anna?
5: Fins als 50 anys vaig estar jugant.
6: Bon dia a tothom.
4: Doncs això que parlàvem, sé que abans la festa dels avis ha evolucionat molt. O sigui, la festa en concret del dia 20, que abans s'hi va a partir dels 75 anys, i al principi de fer-ho, que inclús llavors la canalla del col·legi posaven els cantons amb banderetes, etc. L'acompanyant o acompanyanta havien de ser solters. Aquelles coses que després van evolucionant... Bueno.
2: Home, sí, claro.
6: Jo l'any que ve hi aniré.
4: L'any que ve vindràs? Bueno, benvinguda.
6: Que me vaig a mandar una carta.
4: Sí, l'Ajuntament des del Patronat de la Bellesa t'enviarà una carta dient ei,
2: si
4: que, ja,
2: no,
4: que,
2: si
4: ja et toca, que ja et toca, que vols venir?
6: Tindré que buscar un nòvio.
4: A veure,
2: acaba.
4: No serà que no en tinguis de nòvios, eh?
1: Normalment es acompanyen els nets, no?
4: Sí.
1: Els nets, és tradicional els nets que acompanyen els avis a les àvies.
4: Normalment sí. Sí. Però sempre hi ha algú, per exemple jo de jove havia acompanyat una dona, una veïna de casa als meus avis, que no tenia
5: cap lligam familiar
4: que la pogués acompanyar, i l'acompanyava jo.
1: Això també està bé, clar, també pot passar que
4: inclús hi ha gent hi ha gent aquí a Argentona inclús que s'ha ofert en els patronats de la bellesa, almenys com jo hi era, s'oferia al patronat de la bellesa si hi havia alguna àvia o àvia que no tenia acompanyant, s'oferia per acompanyar-ho.
1: Molt bé.
2: Pues a mi m'acompanya una senyora. Es va oferir ella i vaig dir, pues estupendo.
5: Ara,
4: molt bé.
5: Ja em surt la vena aquella que tinc jo.
2: I després,
5: això es va inventar a l'època franquista més radical.
1: A veure, un moment, anem per ordre. En Gràcia, tu t'acompanya normalment una senyora.
2: Sí, em va acompanyar un any una nena perquè la senyora estava de viatge i aquella nena estava molt contenta, però quan va començar que ens vam assentar a la sala ja volia marxar.
1: Home, a quina edat tenia?
2: 11 anys.
1: Ah, pobreta.
2: I que volia marxar, Dic, home, ara no.
1: Home, clar, amb 11
2: anys. No, 11 no, més en tenia, perquè això fa 3 anys.
1: Ah, bé.
2: 13.
1: Ui, és una edat difícil.
2: Bueno, que tampoc és més...
4: Sí.
2: I volia marxar i, bueno, ja no li he dit res més. Ni que hi ha la festa, li he dit.
1: No.
2: Perquè viu fora.
1: No, hem de buscar algú altre.
2: Ella i la seva mare. I bueno, la festa està... A mi m'agrada molt aquesta festa.
4: Sí.
2: Perquè no, jo estava desitjant de que... Perquè jo és que tinc un record d'aquesta festa. Perquè el dia 18 de setembre es feia la festa de la bellesa i ballaven els de les Bars d'en Saire. I t'ho explico pel motiu.
4: Sí, però se'ls va caure el 18 de setembre perquè es devia caure en diumenge.
2: Sí, però t'ho explico pel motiu. Ballàvem a les Bars d'en Saire, que aquell any veig els padrins, els de Can Valls, en Manel i la Dolors. I resulta que aquell dia es va morir el meu pare.
1: Vaja.
2: I vam dir d'esperar que acabessin de ballar per marxar al poble, perquè com eren parelles no podíem marxar. I aquest dia em va quedar marcat. I sempre vaig dir, quan arriba els 70 anys, si és que hi arribo...
4: 75.
2: Això, quan arriba els 75, si és que hi arribo, aniré a la festa dels avis. I ho vaig prometre, i quan vaig arribar als 75 ho vaig fer-ho, i m'agrada.
4: Es havien fet...
5: Jo sóc gran.
4: Sóc jove.
5: Jo només sóc gran.
4: Però també ets avi.
5: Sóc vell.
4: Però també ets avi. O no ets avi?
2: Sí.
4: No ets avi?
5: Avi sí.
4: Ah,
5: de
4: doncs,
5: 5.
4: Abans d'anècdotes n'hi ha moltes, perquè sí, anys enrere, i mira, et parlo de molts anys, havien de venir diversos artistes. I el dia abans un aigat com més era el d'ahir, però encara més aparatós, potser els camins no estaven tan arreglats, i l'únic artista que va venir, la Mari Sant Pere.
5: A veure?
6: La Mari Sant Pere.
4: L'única que va venir.
1: Déu-n'hi-do, no?
4: Sí, sí.
1: Perquè en aquella època la Mari Sant Pere era...
5: I aquell moment
4: era el boom.
5: Era una persona, un personatge important.
4: Com que el cap, diguem, d'espectacles de Barcelona, del gremi d'exhibicions així, vivia aquí a Argentona, era d'aquí a Argentona, esclar, per aquesta festa, la seva col·laboració era portar artistes de renom. I molts bons artistes.
1: Molt bons artistes, sí.
4: Sí, sí.
1: Aquest any aquí tenim?
4: Aquest any no ho sé, perquè ara com que ja no hi soc, jo ara de...
1: A veure, qui anirà a la festa? L'Engràcia hi va?
4: Sí. Jo.
1: I tu, en Joan, en Fons.
4: Jo va donar la casualitat que el primer any que podia anar no es va fer per la pandèmia.
1: Vaja.
2: Jo, fa 6 anys.
4: El primer any que podia anar-hi, després de 30 i pico d'anys que cuidaven,
5: ja
4: vaig poder.
5: A més de cuidar-te, resulta que no hi vas poder anar.
4: Aquell any de la pandèmia no es va fer.
6: Abans ho feia més aviat?
4: No.
2: No.
4: Sempre ha sigut el tercer cap de setmana de
5: setembre.
4: De setembre. Ja. Sempre.
1: I això de la setmana de la gent gran,
4: bueno,
1: clar, abans era la festa, però ara ja s'allarga.
4: Sí, és una cosa que...
5: Ho estiren tant com poden. Propaganda és propaganda.
4: Els que se'n cuiden, doncs...
5: L'any que ve hi ha eleccions.
1: No té res a veure.
4: Ja fa 2 o 3 anys que es fa això.
1: A més, és una cosa maca, no?
2: Com ell no hi va.
4: A veure, això, els que se'n cuiden ara... Doncs és una iniciativa que van tenir, que la trobo molt encertada, dedicar tota la setmana diferents activitats dedicades a la gent gran.
6: Ara estan ballant. I van començar
2: el dissabte.
4: Es comencen doncs, a fer aquestes gimnàsia a la plaça Valls, es fa un bingo.
2: Ahir vaig anar al cross. I ara demà fan una a la sala.
4: Sí.
2: I després dissabte van començar amb el del carrilet, que vam anar al Baró de Viver.
4: Això no té res que veure amb la gent gran, Això del carrilet...
2: Abans no hi era, això.
4: No, però això ja fa molts anys que es fa. Abans...
2: Però del carrilet no.
5: Quan va canviar...
2: La festa, sí.
4: No, del carrilet ja fa... Abans no es feia la setmana de la gent gran, ja hi anava el carrilet.
1: Però el dissabte hi havia el carrilet, també.
4: Sí, però el dissabte el carrilet... El carrer l'única cosa que fa és passejar per Argentona.
1: Veig que ja també és prou maco, no?
4: Sí, no.
5: Tot té una història.
4: Entra el Viver, també, el
2: dissabte. Home, clar, jo vaig estar-hi.
4: Va
2: entrar al Viver i va parar davant de la porta del museu. Allà vam baixar. I llavors, els que baixàvem, anàvem a veure el museu. I quan nosaltres baixàvem, pujaven al carrer dels que estaven d'abans. Ah. O sigui, que el temps que tenies...
4: Us deixaven allà i marxaven.
2: I mentrestant miràvem el museu, i quan tornaven els siguients, ja sortíem del museu. I anaven fent així.
5: Anaven canviant.
2: Anaven fent tot el
5: carrer. Era l'estació...
2: I estava molt bé, perquè...
5: Tardini.
2: Tot el museu, eh? Els carros,
4: sí, sí.
2: Tot el pagès, tot. Bueno. A mi em va agradar molt, eh?
1: Oh, però no només hi havia el museu, i a la Festa del Viver hi havia...
4: Ah, això és el que va ser el diumenge.
2: Però diumenge estava obert tot.
1: El diumenge, a la Festa del Viver... sí, tant.
2: Els carros no.
1: Els carros, amb no, ocells carros.
2: No, ja hi va anar-hi.
1: Sí, però em refereixo que hi havia música, i que hi havia presentació de llibres.
2: Hi havia un nano tocant el piano.
4: Pels carros, en gràcia, com els has vist una vegada.
2: Jo és que no els vaig veure. No
4: ah,
2: havia
4: això és una altra cosa.
2: Jo no els havia
1: I on són els carros? Perquè hi vaig anar, no els vaig veure.
4: No, el diumenge no estava obert.
1: Estava tancat. Sí. Tenen un altre edifici.
2: Allà mateix, al costat, jo vaig preguntar, perquè va vindre una amiga meva, i vam anar, i diu, no, els carros no. Dic, bueno, pues, no es veuen. Pensant, però com jo li havia fet una foto el dia abans, li vaig donar la foto.
1: Clar.
2: Diu, oh, que maco, dic, pues, no es pot veure.
1: Que si hi havia els cantis, que el museu sí, va posar una petita mostra sí, dels cantis, sí, sí, sí. Per qui no ho conegui, eh? Nosaltres sí,
2: això
1: però com
2: cantis que... és primera vegada, Joan?
4: Uh-huh.
1: Jo crec que sí, també.
4: Sí, em sembla que sí. Sí.
2: I allò de les pintures i tot allò?
4: Allò que pintaven amb el... amb allò posat amb un pinzell.
2: No, em refereixo a això de la pintura al carrer, es fa Argentona cada cap de setmana.
4: Sí.
2: Però després de les pintures d'Argentona hi havia exposat allà unes pintures
4: sí,
2: molt maques.
4: D'aquella canalla que pintaven allà fora, que pintaven amb un pinzell posat aquí.
5: Aixat el cap.
1: Ah. És que es va fer un acte familiar al matí.
2: Sí, perquè hi havien exposat uns...
4: Sí, sí.
1: Ho feien amb el cap, per això tenien aquestes formes una mica de surrealisme, no?
4: Sí, exacte.
1: Que també sempre queda bé aquest estil, eh? Sempre entra.
5: Sí.
1: Perquè cadascú pot interpretar l'art com vol.
4: Exacte, exacte.
2: I després també m'agrada molt, que jo és que em sembla que feia temps que no hi havia anat, allò que van posar els camionetes aquelles, que és un bar,
4: sí, ja, l'any passat ja hi
2: era. Jo és que em sembla que no hi havia anat feia molt de temps.
4: Sí, l'any passat ja hi era.
2: I vaig veure allà que hi havia lo dels gelats,
4: sí, sí.
2: Lo de...
4: Això ja fa un parell d'anys. Ja fa un parell d'anys.
2: I després lo de... allò que m'agrada a mi.
1: Ven els creps.
2: Els creps,
1: sí.
2: O sigui, i les taules ja. I les cadires.
4: Això ja fa un parell d'anys que hi són.
2: Que això...
5: Hi ha una cosa que també s'ha de dir. La Festa del Viver... s'ha reviscolat més fa uns anys des de que la baronesa de Viver va morir i va heredar un nebot que és una persona bastant oberta
4: sí.
5: Des del punt de vista polític, social sí, i de sí. Més.
1: És un artista, escriptor, també ha escrit uns
5: sí,
1: llibres,
5: sí, sí,
1: li agrada però, molt l'art.
5: Però ho ha afectat, ho ha fet efectiu. Va anar fins i tot a l'Ajuntament, va dir, escolteu, el Viver és del poble, tal, això de que el Viver era una cosa
4: bueno,
5: de fora
2: sí.
5: I tenia molta història,
1: sí.
5: Eh? Obrien un dia,
1: sí,
5: però era el Festa del Viver, però feien...
1: Feien la missa.
5: La missa i tornaven a tancar, i aquí s'acabava. I en canvi ara...
1: S'anava a esmorzar, s'esmorzava allà, també.
4: Jo me'n recordo.
5: Vull dir que ha variat, diríem, la manera de fer, perquè la persona és diferent.
4: Ha variat, però pensa que com jo era jovenet, petit, al dematí es feia la missa així, i a la tarda... La canalla s'hi anaven, els donaven una enciamada.
5: Això.
2: Amb xocolata.
4: Amb xocolata.
1: Ah, mira que bé.
2: Sí, perquè els meus fills...
4: Abans hi havia un senyor aquí a Argentona que vivia al carrer Colón, que si tu el diumenge sortint de missa nou, abans quan anaves a missa nou et donaven una assistència.
6: Vaja.
4: Perquè amb aquesta assistència, al final de curs de la catequesis, posaven una sèrie de regalos, de coses de jugar, per així, dòminos, així, de la canalla, i, per exemple, un per així vol 50 assistències, i si tu tenies aquelles 50 assistències, et podies agafar...
5: Compraves amb assistències.
1: La motivació fa molt,
4: Pensa,
1: fa avançar.
4: Pensa que llavors amb aquesta assistència t'anaves al senyor Joaquín, exacte, ara me'n recordo, aquí al carrer Colón, li ensenyaves aquesta assistència conforme havies anat a missa i et donaven enciamada.
1: Mm-hmm. Però si no anaves a missa, res d'enciamada.
4: No, havies ensenyat l'assistència.
1: Cadascú el seu.
2: I la gent anava a missa per menjar-se l'enciamada.
5: Ja t'he dit que era una època molt...
4: Oh, i tant.
2: Perquè llavors,
1: diferent.
2: Hi havia tantes enciamades com ara.
4: I tant, però a veure, Joan, estan passant coses ara que sembla que hi tornem, eh?
5: I tant.
4: Ah,
5: I tant.
4: Vale.
5: S'està, o sigui, la societat no està perduda.
4: No, no,
5: no és que estigui perduda en el sentit estricte,
4: no, no,
5: però sí que és cert que sembla que la llibertat, bueno, és al revés. Si s'ha perdut, això n'hem parlat moltes vegades, el criar a canalla no se'ls... a veure, a col·legi s'ensenya,
1: sí,
5: a casa s'educa.
1: Mm-hmm.
5: Això és el que s'ha perdut. L'educació a casa, no tothom, per sort, però el que es veu és allò que ressalta, perquè no és corrent. Doncs l'educació, hi ha molta gent en edat d'educar canalla, si en té, que no els educa ni els sap educar. Perquè és la segona generació. L'anterior, que diríem la sortida del franquisme i de més, va semblar que era un desmadre, que anava tot d'això, i que els nens podien fer el que els hi semblés, perquè això era la llibertat. I els nens, com sempre, si no estan educats, hi ha coses que són impensables. Vull dir, veus coses pel carrer de canalla de 14, 13, 12, 14, 15 anys, fotent unes animalades.
4: Ara mateix.
5: Però tu no t'han dit que això és de tots i que això s'ha de respectar. Joan. Sí, però va, com que a casa no fan res.
4: Ara mateix.
5: Que s'ha d'anar per la dreta.
1: Sí, Joan, deixa parlar en Joan.
4: No, ara mateix, parlant amb això, hi ha hagut un fet, em sembla que és a Terrassa, de nanos de 13 anys que estan detinguts per apunyalar un home i matar-lo. 13 anys.
1: Manresa.
4: 13 anys. Dius, bueno,
5: aleshores,
4: on hem arribat?
5: Que els hi ha ensenyat, perquè és clar, això, a col·legi s'ensenya, com dic, no s'educa. Evidentment, si a dintre del col·legi hi ha educació dels propis mestres, fi, de tot el conjunt, és més fàcil que els nens educats de casa, quan arriben a col·legi, es comportin d'una manera més correcta. Més correcte, senzillament, perquè allà s'hi va aprendre.
1: Ja.
5: I si no poden fer la feina d'ensenyar, ja em diràs tu de què serveix.
1: A veure, en Gràcia, què volies dir?
2: No, que sobre el que diu en Joan, que tu dius, no els ensenyen. Hi ha nanos que estan ensenyats molt bé a casa, però quan obren la porta de casa i surten ja no són els nanos.
5: Ja, però és que...
2: I els pares els han educat.
5: I amb quina colla van?
2: I després s'ajunten en quatre i aquí ja l'han pifiau.
5: Perquè,
2: tornen a casa sempre
5: si,
2: nens,
5: si quan s'ajunten 6 o 7
2: aquest és el problema,
5: n'hi haguessin d'aquests, diem 7 per posar un número maco. Si d'aquests 7, 5 estiguessin ben educats, els altres dos no se'ls emportarien a fer animalades. No, és el contrari. N'hi han dos d'educats i cinc de no educats. Aleshores, lògicament, arrosseguen els dos.
1: A l'escola, jo recordo quan era petita, que clar, anava a una escola catòlica, però teníem un llibret de normes de comportament. I llavors me'n recordo molt, quan hi ha dues persones parlant, no pots passar pel mig. D'educació, normes d'educació que havíem d'aprendre i que se'ns ensenyava a l'escola escola quan eren petits. Realment ara si diguéssim a les escoles que han de prendre unes normes d'educació, em sembla que se'ns tirarien tots al cap, perquè...
5: Sí, però espera't.
4: Jo quan els meus fills anaven a col·legi vaig notar el canvi aquest que dius, perquè abans quan nosaltres anàvem a col·legi com trobava el mestre, senyor fulano, senyor sotano, senyor mangano, i tractat de vostè. Els meus fills mai... van arribar a aquest estem, però va arribar un nano en el mestre, hola tio, què tal, bon dia. Ostres,
5: sí, no saben un son, no saben, dintre de la societat no saben un son, perquè això és un cas. Va venir en Jordi Pujol a fer una conferència, va venir dues vegades, i una d'elles hi havia un, no diré pas el nom, no. Encara que es mereixeria que el digués perquè la gent sàpiga de quina mena de personatge es tracta, però no el diré. Com deia en Pujol, això no toca. Doncs que, bueno, va venir, després quan acabava de fer la conferència la gent podia preguntar coses, no? I la gent, com és lògic, es dirigia a en Jordi Pujol, de vostè, o fins i tot algun poder molt honorable, etc. No? Pel càrrec, doncs era així. I aquest que estava darrere de tot, no sé si s'hi va posar expressament, diu, escolta Jordi, tal, que tota la sala que estava plena ens vam girar tots, qui cony és aquest tio? No, va,
1: i era com... jove o era...
5: Ja jove, jove, jove.
1: Ah, jove.
5: Els que... Jo diria que deu ser... Bueno, és que no, no et faig l'edat, però en fi, en aquest moment ell deu tenir... Aquest deu tenir sobre els, entre els 40 i els 50. Yeah. Val? I aleshores... Però quan va sortir, és clar, hi va haver-hi qui li va dir, però tio, què t'has cregut? Tu què passa? És una persona com jo, perquè no ve de poder yeah. tutejar.
2: Yeah.
5: Però o sigui, el concepte dia... de... Aleshores tu tractaràs igual, yeah. de la mateixa manera, en quant el tracte parlat, a un que no sap ni fer un ou amb un canuto i que és una mica bala perduda, el tractaràs igual que en Jordi Pujol. Per què? Perquè tens el concepte que poder també roba. Per favor, que hi ha coses diferents.
1: No, a veure, saps què passa? És que les escoles, és el que deien en Joan, no? Que ja no es parla de vostè en els professors, es parla de tu. I jo també ho he vist, que el tracten com si fos un amic. Ja? Sí. I s'ha perdut el respecte a aquesta figura més autoritària, diguéssim, s'ha perdut en Gràcia.
5: Jo et diria que més no, que un no se'l tracta com un amic, sinó, entre cometes, una mica com un enemic, perquè si els vol fer creure, llavors reboten.
1: Ah, clar, bueno, que això és el que passa amb els amics, no et fan dir, sempre
5: és,
1: cas, no?
5: És com un amic? No, no és com un amic.
1: Quan va bé, quan va bé l'escola.
5: Ah, exacte.
1: En Gràcia, vinga.
5: Quan va, els hi va bé no. d'allò, no hi ha problemes.
2: Sobre
5: però en el moment que els diu, ara hem de fer allò, hem de fer, a mi no em
1: sí,
5: ve.
1: Sí, clar, llavors costa, costa que et respectin, clar.
5: Aleshores...
2: Sobre aquest tema, en Pullo, perquè va ser mestre, en aquella època era una cosa, però és que avui en dia els mestres estan aquí perquè hi ha nanos que és impossible. Impossible. Els tens que donar ja per dir, estan aquí.
1: No, però també dèiem això de la família, no? Que de vegades les famílies esperen que les escoles eduquin, no?
2: Però és que després, quan arriben les notes, que tu has aviat moltes coses als pares, volen que els hi posis un notable quan el nen no s'ha mirat el llibre en tot el curs.
1: Aquesta és l'altra. Els pares no respecten.
2: I llavors es mengen el professor. Però coi, si vas a classe, et diuen això, això, això, i tu ni punyetero caso i a més tractes el profe com si fos
4: un col·legi
2: amb molt mala educació
4: amb un col·legi d'Argentona no d'Argentona poble, diguem hi va un mestre que un nano es portava malament i el va castigar una setmana sense anar a l'escola. Resposta dels pares: va anar al col·legi i va fotre quatre punyes al mestre.
3: Sí.
4: Perquè el seu fill el havia expulsat.
5: Aquest cas va arribar a tribunals i tot.
1: No, no, però això
5: va ser un cas al Cross.
1: Un cas extrem, però que sí que passa que els pares a casa critiquen o mal parlen dels professors.
4: A veure,
1: llavors
4: sí.
1: Això ho senten els nens i clar, llavors no vols que els nens et respectin, no?
4: Si abans el mestre et castigava un dia o sense pati, arribaves a casa i ho explicaves, doncs aquest cap de setmana estàs castigat sense sortir.
5: O sigui, en el mestre...
4: Si castigat és per algú.
2: O et castigaven per costum, perquè al meu fill li va passar-li. Claro. Que jo vaig dir, avui no vaig a treballar d'aquesta hora a aquesta hora per cuinar a veure com juguen al pati. I em vaig passar el temps del pati mirant tota l'estona a veure què feien. I sí, la sorpresa meva, són les 12 i el meu fill no sortia. Sortien tots i mirant el meu fill. Vaig entrar a la classe i dic, senyoreta, què passa avui? No, no, és que està castigat. Dic, no. Avui no. Avui el meu fill no es queda. Dic, perquè estava fulanito, menganita i sotanita. I tots aquests han anat al carrer. I aquests han fet això, això, això. Bé, ho vaig veure jo. I aquell dia el meu fill no es va quedar. Jo vull que el castiguin. Perquè jo era una mare de que feia cas dels profes. A mi em cridava i jo ja estava. Però que castiguin per dir el castigo, no.
1: Clar, aquest és l'altre, no? Si els professors abusen, no?, de la seva autoritat, llavors...
5: Ara us vaig a fer una pregunta. Què és pitjor? Que vagis a demanar-li comptes al professor encara que tinguis raó tu. Vagis a demanar-li comptes al professor i el professor, o el mestre, el que sigui, hagi de tirar enrere o que es mantingui malgrat que sigui una injustícia. Què és pitjor? De cara al
2: nano.
5: De cara al nano. Clar, de cara al nano cara i als altres nanos.
4: Jo crec que és pitjor que el mestre retiri perquè llavors li treu una autoritat.
2: Claro. Però és que jo...
5: Si encara que hi hagi, encara que en privat, per dir-ho d'alguna manera, agafi el nano i digui, m'he equivocat, però jo no puc tirar enrere una equivocació. És una mica com un àrbit en un partit. S'equivoca i no tira enrere, perquè ell ho ha vist d'aquella manera. I aleshores no tirarà enrere una cosa que ell està convençut de que és correcta.
2: Però si la professora està dintre la classe, el nano està al pati, no pot dir la professora que ho ha vist.
5: Jo no dic el teu cas, jo estic dient que el que és pitjor des del punt de vista educatiu, què és pitjor? Si li treus autoritat al mestre, tota la classe haurà après que el mestre, com que s'equivoca, a mi no em farà mai res.
2: Exacte, si no,
5: perquè
2: no,
5: jo em queixaré
2: raó.
5: I
2: amb
5: ja està.
2: Doncs
5: dic perquè...
1: Jo crec que s'ha de confiar més en la capacitat professional dels professors, perquè tots els pares crec que de vegades venen a parlar amb els professors i li diuen el que ha de fer. Oh, vostè hauria de fer això, i jo dic, a veure, qui ha estudiat aquí, qui s'ha format? Perquè, és clar, el professor no anirà en aquell pare que treballa d'enginyer i li dirà què ha de fer, o l'altre que treballa d'una altra cosa, sinó que... I aquesta vegada passa que els pares es creuen amb el dret de dir als professors com i què han de fer.
5: A veure, la cosa es va embolicant.
1: Sí, és molt complicat. És que l'educació és molt complicada.
2: Jo t'entenc, Joan. Jo t'entenc perquè representa que et rebaixo a tu. Perquè
5: clar,
2: m'emporto un
5: jo he d'ensenyar que no educar, he d'ensenyar 20 nanos que tenen ara o 45 com en tenia jo. Val? I si tu et treu l'autoritat, un nano et treu l'autoritat, val més que et quedis a casa.
2: Jo no vaig dir davant
5: perquè aquests nanos no aprendran res que no vulguin aprendre alguns.
2: Joan, jo no vaig dir davant dels nanos. Nanos hi havien sortit.
5: No, home, Gràcia, que no t'estic atacant a tu. Dic el sistema i els fets com són. I tenen una conseqüència. Aleshores, segons com es faci, la conseqüència serà dolenta per qui? Per tots els altres nanos.
2: Clar,
5: no hi ha pel mestre. El mestre, evidentment, es tocarà el nas.
1: Aprofitem que vosaltres esteu aquí i sou els avis del poble. Quan éreu petits, com era la vostra escola? Els nens es portaven bé? Els professors us pagaven? Els professors eren bones persones? Com anava?
4: N'hi havia de tots.
5: Sí, ara ho he dit.
2: A mi em van fer un allò que em van cremar tota la mà.
4: Jo havia anat fins als 9 anys, vaig anar al col·legi de les monges
1: d'aquí a Argentona,
4: de les franciscanes. A partir de 9 anys, com que anàvem a darrere les mosses, ens fotíem fora.
3: Claro.
4: I llavors vaig passar aquí al
2: Rui de Mella.
4: Aquí al barri de Rui de Mella. Em van posar a la primera classe dels més, no més petits, sinó dels que començaven.
1: Sí.
4: I allà ens feien una prova de sumar, restar, multiplicar i dividir, llegir així, i si passaves ja t'anaves a la classe superiors. I en aquella classe vaig estar-hi un de matí, perquè m'han fet la prova i m'han dit, pots anar a la classe superior. Però jo vaig veure el mestre aquell dia agafar un nano pels cabells i arrossegar-lo.
1: Ui!
5: Evidentment...
4: Llavors tu dius que eren 45, però llavors érem 60 nanos per classe.
5: De tres cursos diferents.
1: Quines edats, de quin any esteu parlant? De quins anys?
4: Jo estic parlant de l'any...
1: Més o menys,
4: 55.
1: 54-55.
5: Jo una mica abans.
4: Sí, però és que llavors el mestre, es diu que eren 60 nanos, però eren 20 i 20 i 20, i cada 20 feien un curs.
1: Ja passaven a diferents classes.
5: Tota la mateixa classe.
1: Tota la mateixa classe. I 20-20 feien diferents coses.
4: Sí, per exemple, l'última classe que anaves, que era...
5: Els que ja acabaven, sí, o sigui, els de tret...
4: El que arribes de quart, cinquè, sisè, ara els de quart a la pissarra, llavors feia un apartat, els de cinquè a la pissarra, els de sisè a la pissarra, això, això i això.
1: I el mateix professor feia diverses matèries.
4: Exacte.
5: Sí. Totes. Sí,
4: totes.
5: Sí. No n'hi havia tantes perquè el col·legi, com he dit, el principal objectiu era que sortissin amb les quatre regles, sabre, llegir i escriure. O sigui, això era la base
1: mínima. I així escriure matemàtiques, no?
5: I llavors,
1: sumar i restar.
5: Les matemàtiques era aritmètica. Ara. Es feia tot amb números. Les lletres... excepte la X per la regla de 3, que es feia servir la X per incògnita, però no hi havia lletres, no era A per B igual a 3, no, Era
1: tot números.
5: 2 + 1, 3. Tot era amb números. Era, això era aritmètica. I aritmètica es poden arribar a fer coses que són d'equacions de segon grau. Però només fent servir números tu també ho pots fer-ho. I això és el que es feia a l'època.
1: Però ho teniu bon record?
5: Jo sí.
1: Sí, Anna?
5: Però ara t'explicaré el col·legi ràpidament. Les tres classes.
1: Ràpid.
5: Les últimes.
1: Vinga.
5: Allà era més fàcil, era l'Acadèmia Balmes, que era el senyor Benet en aquell moment, perquè era el director, que es deia Benet, Esteve Benet, i tenia una classe que era una mica llargaruda, i tenia a l'esquerra, ell estava amb una tarima al mig, a l'esquerra hi havia els d'un curs, els de la dreta amb un altre curs, cadascú amb la seva pissarra en aquesta paret, i a darrere la seva esquerra una pissarra pels d'últim curs que els tenia davant. I llavors feien el mateix que ha dit en Joan, en allà posava la feina, explicava el que sigui, els altres callats. Els del mig els hi posava la feina, explicava el que havien de fer, i els de la dreta, exactament.
1: És que això només ho pots fer si els nens estan callats, eh?
4: Exacte.
5: I llavors, o sigui, ho de pagar. El senyor Esteve Benet era una persona, ja era bastant gran, tenia un fill que feia de mestre allà, vol dir que era un home fet, i... O sigui, si havia de fotre un ventallot a algú, diu, noi, prou, un clatallot. Però no un clatallot de borrar-lo a la taula, sinó dir, noi, estigues per la feina. No? Això ho feia. No ho feia amb tothom, perquè si alguna cosa tenia aquell home, era una psicologia per la canalla increïble. Si el que sabia en aquí, li podia donar el clatallot. Es podia equivocar.
1: També es parla molt, no?, d'abans que hi havia els mestres de professió.
5: Exacte.
1: I que no només això, no només ensenyaven, sinó que educaven.
5: Tenien educar, però era indirecte. O sigui, la seva feina no era això.
1: No, no era.
5: El que passa és que, per exemple, aquest senyor ens va ensenyar a anar a buscar bolets. Sí, sortia d'això i me'n recordo un, no sé si era d'aquests tres últims cursos, no sé si era el penúltim o quin era, i va dir, i ens va explicar primer la teoria de com buscar bolets. Si vas de dalt a baix, te'n veuràs ni un. Si vas de baix a dalt, sí que en veuràs. Si vas fent esses, cobriràs molt de territori. Me'n recordo.
1: Tenia
5: 11 anys, eh? Me'n recordo. I aleshores tal. I un dia vam agafar el tramvia, vam pujar a Argentona i vam anar a buscar bolets.
4: Abans, quan el mestre cridava i el veies amb el regle a la mà, pensaves...
1: Això del regle sí que malament. És un mite, també, o
5: sí.
1: Què? No, realment existeix.
5: Feia posar...
1: Oi, quin mal has dit de baixis de junts, amb punxa...
4: I a més, imagina't a l'hivern.
1: Us ho havien fet a tu, Joan? T'ho havien fet, Joan Forn?
4: No havia arribat a...
1: A tu, no, perquè eres bon noi.
4: Bueno, deixem-ho en quarantena.
5: Jo sí.
4: I després una altra cosa. El dissabte també fèiem al col·legi.
1: Ah, sí?
4: Més feia escola.
1: És veritat.
5: Sí.
4: I a les 12, com plegàvem, ens posaven en fila en el passadís i ens feien cantar el Cara al Sol.
1: A veure, clar, els anys que m'has dit 50...
5: En un moment determinat... Això el senyor...
4: I cuidado que no cantessis, eh? Que llavors sí que el ventallot que et baixava...
1: Ah, i si parlàveu català, també us castigaven?
4: No.
5: Es parlava català.
1: A l'hora del pati...
4: Es parlava català en el pati entre nosaltres.
5: Però, és a dir,
4: aquí a Argentona, almenys els mestres que jo havia conegut no ens deien res i entre nosaltres parlàvem català.
1: Perquè jo conec històries, testimonis de que quan parlaven català al pati les castigaven, eh? Però
5: senyor...
1: eren monges.
4: No.
5: El senyor Benet amb això era curiosíssim. Sempre ens va ensenyar tot en català.
1: Ah.
5: A la classe, doncs aquests 60, poder hi havia 4 o 5 que havien vingut emigrats, perquè era els anys 50 i tal, encara no era el boom, diríem, de nouvinguts i tal. I, esclar, es trobava que la majoria, si ho hagués fet en castellà, no es hagués enterat de res. Val? Ho hauria hagut d'estar preguntant constantment. Aleshores ho feia en català. Sempre. Però què? De català no en fèiem.
1: Ah, clar, no hi havia l'assignatura de català.
5: No podia fer-ho, l'assignatura no hi era.
1: Home, si se l'haguessin enxampat fent les classes en català, potser haguessin tingut problemes, eh?
5: Tenia un avantatge des del punt de vista d'aquell moment del règim franquista, no? I és que era molt creient. era d'un home que anava a missa, era de la parròquia de Sant Josep, i cada dia, abans d'anar a l'escola, ell anava a missa. Feia una altra cosa, que encara és més bèstia, i és que això dels cupons que dius tu, ell ho feia d'una altra manera. Era el que anava a missa el cap de setmana, li donava punts, com si fossin punts d'ensenyament. O sigui, quan feia exàmens, cada mes passaven exàmens i feia d'escriure, números, el que sigui, i de matemàtics. Aquí tenim l'Anna, que està passant un mal rato.
6: No, sí, és que no trobo bé.
5: Ja.
6: Però bueno, estic bé, eh? Estic bé.
1: Sí, es vols que... No sé.
6: No, estic bé.
1: Sí?
5: Sí, bueno, és que et tinc a davant i vaig dir la cara que fas i dic ui, ui, ui.
1: Aquí podem fer una crida amb el micròfon que vingui l'ambulància.
5: No cal, diu que no.
1: No cal.
5: Doncs, senzillament, el que feia era sumar aquests punts de les misses, que eren 10 cada setmana, en els punts que es treia de les notes, tal. I pesaven molt perquè, no sé si eren 5 assignatures el que es donava, vol dir que encara que triguessis... 8 de tots, 5 per 8, 40, i 10, 50.
1: Molt bé, molt bé.
5: Llavors, a la classe, que això també no sé si ho feien allà, els més espavilats, que traien més bones notes, estaven a primera fila.
4: Sí, exacte.
5: I així és fins a darrere. Sí, sí, i els més...
1: Que els costava més, diguéssim, al final.
5: No, més que costar-li, o que estaven més per una altra cosa i de més.
1: Que costa per dir-ho. Els que traien males notes al darrere, que no molestin.
5: Ah, això mateix.
4: Buscant aquest programa que t'he ensenyat, buscant aquest programa, allò remenant, em va sortir, no t'ho perdis, la meva cartilla escolar.
5: Ah.
1: La teva cartilla escolar. I què tal? Què tal? La podem fer pública?
4: 6, 7, 8, algun 9, o un 4, amb una cosa que no se m'ha donat mai bé, amb dibuix.
5: Ah.
4: Mai.
1: Molt bé. En Gràcia, tu a quina escola vas anar?
2: Jo quasi ni vaig anar a l'escola. Ah. Jo anava al camp cada dia.
1: No.
2: A l'escola no vaig anar ni un curs.
1: No, ni de petita així.
2: De petita. Jo de l'escola en tinc pocs records, però els pocs que tinc no són bons.
5: Ja.
2: Perquè teníem una mestra que era un dimoni.
1: Ja.
2: Perquè en aquella època donaven a la classe, no sé si aquí també ho feien, donaven llet i donàvem mantequilla
6: i
2: formatge.
5: I va haver-hi tots més joves.
2: I teníem una estufa allà a la classe, clar, allà posaven l'olla, perquè la llet era en polvo, i posaven l'olla, i aquella dona tenia...
5: Això va ser a l'any...
2: Que em va fumbre un cop, i me'l va fumbre a sobre l'estufa, em va cremar tota la mà, que més normal que no se m'ha quedat marca.
1: No.
2: Me va arrencar tota la pell.
1: Ai, a quina edat tenies?
2: Doncs tindria 6 anyets.
1: 6 anyets, clar, però si el mal record ja...
5: Això va ser, també una altra curiositat, quan als Estats Units es va fer amic d'en Franco, a partir de l'any 55 va entrar a Nacions Unides, a Espanya, que estava aïllat. Espanya no tenia fronteres obertes enlloc.
1: Yeah.
5: I només entraven coses d'estraper-lo, que els que estaven ben col·locats políticament en aquell moment van fer calés a manta, que entraven a estraper-lo, entraven de tot a estraper-lo i es repartien els calerons. Bé, doncs a partir d'aquell moment els Estats Units va enviar ajuda de menjar, i sobretot me'n recordo de la llet en pols i no sé si...
6: Formatge
2: i mantequilla.
5: Formatge, sí,
2: i
5: també.
2: Mantequilla amb les llaves.
5: I aleshores a col·legi te'l repartien. O sigui, en vez de fer-lo a col·legi, el repartien a les famílies i tal. Era una llet molt bona, per cert.
6: Sí.
5: No?
6: Oh, que bona.
2: Molt bona, molt bona.
6: Era, i el formatge que bo.
5: Era llet sencera, vull dir que no és ara, que llet en pols la fan desnatada i no sé quantes coses més. Jo, és tot menys llet.
2: Entre cometes. A casa no hi havia...
1: En Gràcia, de l'escola on era? Perquè parlem de la infància.
2: A Tivenys.
1: A Tivenys.
5: Tivenys.
2: A la part de Tarragona.
1: A la part de Tarragona.
5: Al costat del riu.
2: A 12 quilòmetres de Tortosa.
5: Al costat de l'Ebre.
2: Sí.
1: De l'Ebre, Tivenys.
2: On estan les comportes del canal de l'Ebre.
1: Molt maco.
2: I la sud.
1: I tu, Anna, on vas anar? Vas anar a escola?
6: Sí. Estàs 14.
5: Has dit una paraula que aclarirem.
1: Espera, que ara ens centrem en l'Anna, que encara no ens ha explicat res, de la seva infància.
5: Després.
6: Doncs l'Anna va anar a Bernat Riudameia.
1: Ah, molt bé. O sigui, no et vas trobar amb en Joan?
4: No.
5: Són d'edats diferents.
1: Ja ho sé, ja, però...
6: És més vell, ell.
1: És més vell, però de vegades...
6: Més viejo.
1: Us trobeu...
6: És més gran. Ja. Digues, digues.
1: I tu vas tenir bona experiència, el Bernat, de Rei d'Omeia.
6: Sí, perquè... Jo era un poco trapella.
1: Ah, i tot i així vas tenir bona experiència?
6: Sí.
1: No et van pagar?
6: Jo sabia que me l'era les mestres.
1: Ah, que és important, això, camalassa, sí. Camalassa.
6: Però també a vegades... Tenia
4: molt de salero.
6: Picaven, eh?
4: Tenia molt de salero. Jo aquí a les monges, allò que dèiem de bon minyó, bon minyó, hi havia una escala, te'n recordes aquella escala? No.
6: A d'on, d'on?
4: Tu vas anar a la Comana del Remei. Aquí al col·legi de...
1: De les monges, parlen, Joan.
6: Sí.
4: D'aquí a les franciscanes.
6: Sí.
4: En el pati hi havia una escala.
6: Ah, sí, hi havia anat.
4: Amb la barana de Rajola de València.
6: Sí, hi havia anat, Joan.
4: No se'm va ocórrer res més que posar-me de panxa a la barana
6: i baixar.
4: No vaig arribar baix, eh? Em vaig posar la campana i em vaig trencar el braç per primera vegada.
1: Ostres! Ui, quin mal només pensar-hi.
4: Per primera vegada.
1: I des de llavors t'has portat bé sempre.
4: No, és que aquest braç va estar trencat 3 vegades.
6: Madre mia.
4: Perquè no acabava de curar-se, que queia i em tornava
2: a sortir.
4: Per allà mateix.
2: Déu-n'hi-do.
4: Si el doctor Vintró, que és el metge que hi havia llavors...
6: El Espinosa? No,
4: el Vintró.
6: El Vintró, el doctor Vintró. El va dir al pare. El carrer Gran.
4: Sí, diu, gaire és com el teu fill i plego. Ah, ja. Però bueno, són...
5: Tenia excés de feina.
6: Jo quan acabava del col·le, quan acabava del col·le, que era joveneta, devia tenir 13 anys, m'anava a les monges. A recuperar. Jo no sé el que recuperava.
5: El freïdes.
6: Va recuperar. I estava la sor...
4: Sor Refugio.
6: Refugio. Sí. Estava la sor Anunciación,
2: la
6: que encara m'hi he vist amb ella. Sí, i, sí. Bueno, hi ha monges que ja han mort.
1: Oh, jo també hi vaig anar a les monges, eh? Però només fins als 4 o 5 anys.
4: Ja.
1: Vull dir que encara a la meva època encara hi eren,
4: El pati de davant.
1: Però era molt petit, eh?
4: El pati de davant, clar, hi ha aquella entrada del barri aquell de ferro.
6: Sí.
4: Allà era el pati dels nois. I llavors hi havia un passadís... Cap a
6: encara hi és.
4: Que hi havia el que anava en el pati de les noies. Els nois anaven en un pati i les noies en un altre.
5: No fos el cas que
2: hi hagués
5: alguna cosa rara.
2: I el meu fill va anar a la guarderia.
4: I la senyoreta que baixava del veïnat de Sant Jaume, la senyoreta Francisqueta, es posava amb una canya americana al principi del pati.
1: Ai, ai, ai, quina polla.
4: I com cuidado que poguessis passar
6: Vaya.
4: Cap al pati de les noies.
1: Ostres, com us tenien allà com ramats de vents.
2: I després hi van fer... Jo me'n recordo que en Domingo va anar a la guarderia, sí. Aquí a les monges.
1: Sí, sí, aquesta... Jo també, eh? Jo també hi
2: perquè me'n recordo que va anar a... Pues, quin any era? Devia ser el 70... El 70 devia ser.
4: Sí, sí.
2: Perquè va néixer el 69, sí. 70, 71.
1: Sí.
2: Va anar a la guarderia.
1: I recordo que ens posaven en fila i ens miraven si estàvem, teníem les mans netes, les ungles netes, sí. Ben tallades, no? Fèiem un repàs de sanitat aquí, de salubritat.
2: Molt bé, això.
4: Això que llavors no hi havia manicures com ara.
1: No. Sí, ara sí. Ara, pobres monges, no sé, amb aquelles ungles postisses que es posen moltes noies.
2: I com van, per a quines feines,
5: i com van semivestides a certes edats,
1: sí,
5: també.
1: Sí, també és fàcil. Sí. Sort que ja et dediquen a la gent gran, perquè si no, no es recuperarien dels espants.
4: I ara totes les que hi ha, per exemple, aquí a la Santana, les 3, 1, 2, 3, 4...
6: Quantes monges n'hi ha?
4: 3.
6: 3. La més joveneta...
4: No, ja
6: no
4: hi és.
6: No hi és?
4: No, aquelles venen aquí una temporada i després se'n van. Ara les 3 que hi ha, totes les 3 són grans.
1: Ja.
4: Les 3 són grans.
6: La sora Assumpció està...
1: Sí. Encara hi és.
6: Està la sora Assumpció, està l'altra més alta, amb el cabell blanc, la baixeta.
4: I llavors hi ha la Mecane, sor Mecane, que és la jefa, diguem.
5: La Gràcia ha dit una paraula, la sud. Saps sí. Què és?
1: No.
5: Explica-li.
2: La sud?
5: Sí. Què és?
2: Allà, la cascada de l'aigua que hi ha de l'Ebre, no? No és això?
5: La sud és... quan es fa una presa, diríem, sí. Però no és sencera, sinó que agafa aigua, en el riu Ter i de més, les fàbriques, un tros amunt, feien passava una paret més baixa, l'aigua saltava
1: sobre,
5: però en un cantó, com que hi havia la paret que feia pendent, bueno, estava en un angle respecte al riu, passava cap a un canal, i era aquest canal es diu la sud, que és el que servia per regar in situ. Després van venir, bueno, bé, abans ja hi havia els grans canals, Canal de l'Ebre del Dret.
2: Però és que el canal naix allà.
5: Sí, sí.
2: Les comportes estan allà.
5: Sí, sí.
2: I el Canal de l'Ebre i el Canal de l'esquerra, dreta i esquerra. Però, I el de la dreta, quan estàs a Xerta, o sigui, hi ha Xerta i Tivenys.
5: Sí, sí.
2: Que és, o sigui, ens separa el riu.
5: Sí, sí.
2: Llavors, a la part de Xerta, van fer com un canal que l'aigua puja, perquè pugen els barcos del Delta de l'Ebre que van a Miravet.
5: L'omplen, sí.
2: I per poder passar van fer allò i llavors s'ompli d'aigua.
5: Vull dir, el que volia deixar, perquè no, és una paraula,
1: sí,
5: assut,
1: sí, està que és molt un bé, que avui has explicat és, perquè no ho coneixem.
5: És un canal de rec,
2: maco, eh?
5: Doncs, que es posa un estorb en el riu perquè es desviï l'aigua per poder regar. Hi ha, clar, hi ha canals grans, etc.
2: Fa pocs anys es va poder creuar el riu.
5: Estava
2: de part en part, quan va ser lo de l'1 d'octubre, sembla que va ser aquell any, quan fa d'això, de l'1 d'octubre, quants anys fa?
5: Del 2017. Això, de 10 anys.
2: Quan?
5: 9 anys.
2: Era abans del Covid, no, això?
5: 9 anys.
2: Pues aquella, sí. Aquell any estava el riu tan sec que tu podies passar de Tivenys a Xerta.
5: Ah.
2: Perquè jo vaig anar aquell any justament, que va vindre el meu fill amb la meva neta, que no havia estat mai, i ens vam trobar a Tortosa, i llavors vam anar a Tivenys, a la sud, i vam estar allà que es podia creuar.
5: Sí, sí.
2: I anaven tots amb les banderes catalanes,
5: sí, sí.
2: I hi havia un munt de gent. Sí. I després està Benifallet, que està una miqueta més amunt, que van fer el pont, que es baixa de Mora, i pots creuar a Benifallet, creues el riu, perquè abans es creuava amb barques, i ara es creua pel pont. I llavors està les coves Meravelles, que també són molt famoses. I va molta gent a visitar-les. I de camí compren els pastissets.
1: És que és, és un...
5: Ja fa propaganda, s'han de comprar bona, pastissets.
1: Sabeu què passa? És que a Catalunya, vagis on vagis...
2: Aquella zona aquest estiu ha estat així.
1: Sí, m'ho crec.
2: Perquè ara, fa uns anys, quan compres l'entrada de les coves, t'ofereixen, si vols, barco i coves o una cosa sola. I si agafes barco i coves, vas amb el barco fins a Miravet, a Bolcastell.
1: Sí, jo vaig anar a Miravets, però vaig travessar
2: amb les barques.
1: Amb la barca aquella,
5: la barca
1: que fa
5: aquella,
1: de...
5: Sí.
1: És que, clar, no, és com un ferri, però no és ferri. Doncs
2: pues abans, a Benifallet també estava això.
1: Sí.
2: Es creuava amb els cotxes i tot.
1: Sí.
2: I allà abans, al Delta,
1: sí,
2: han fet un pont, que ara no em surt al poble, que també es creuava amb barca.
5: O sigui, això per creuar,
1: sí,
5: com si fos el ferri, que
1: sí,
5: dius,
1: sí, que no és un ferri, però
5: no té
1: és...
5: motor.
1: No té,
2: va amb la
1: força
2: com... de l'aigua.
5: Va amb un ferro
1: que l'aguanta, com una corda,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
5: això l'aguanta, i llavors té una pala, això sí, que segons la posició que la posa, la corrent l'empeny cap a un cantó, i si la posa al revés, l'empeny cap a l'altre.
2: El riu té molta força, eh?
1: Clar, ara ho fem en plan turístic, oh, que xulo, el cap de setmana, però vaja, abans era cada dia, i això sí que no podia ser. Per tant, els ponts eren imprescindibles per tenir una bona comunicació, no?
2: Sí, i abans baixaven els matxos per la vora del riu, perquè allà hi havia moltes fàbriques de ciment. I llavors feien aquelles barques amb fustes,
5: sí,
2: amb troncs ben llers,
5: sí, sí,
2: els enganxaven fent una barca,
1: sí,
2: el carregaven de ciment, i els matxos per les voreres anaven tirant d'ells, i els baixaven a Tortosa.
1: Clar, això és molt enginyós.
2: Però això fa

0: Aquest. I el burro català, que té el burro blanc, la panxa blanca, és molt gran. Aleshores, quan cobria el macho, el burro aquest cobria l'euga, sortia un tamany de cavall, però amb les qualitats del burro.
1: La força...
0: I és... no pot tenir descendència.
2: El
0: macho no pot tenir descendència.
2: No pot reproduir.
3: A casa tenien un macho.
0: És curiós.
3: I burro.
0: Saps qui comprava burros catalans per fabricar machos? L'exèrcit nord-americà.
1: Mare meva. Se'n van anar tots els burros catalans i per això no en tenim ara. S'han extingit, però se'n van anar tots cap allà.
2: N'hi ha més d'un, de burro. Ah,
0: sí. Queda.
1: Català i no català.
3: Burros i burres. Burros i burres.
1: Que veure, d'això.
0: Sí. Sí. Són curiositats. No?
2: Com diuen els gallecs de les bruixes, a ver les aigua.
0: Sí.
2: Senyors
1: i senyores, exacte, avis i àvies.
0: Això.
1: Gràcies per haver vingut. Repassem l'Engràcia Burrull, en Joan Puyo, en Joan Fons i l'Anna Luque. Avui hem fet un ple i esperem que la setmana que ve tornem a tenir ple i busquem temes també tan interessants com els
0: d'avui. I l'Anna ens explicarà algun acudit.
1: Exacte. Doncs que passeu una bona setmana.
3: L'Anna està patint.

Les 12. A aquesta hora s'ha convocat un minut de silenci a Olivella, al Garraf, per l'home que va morir durant l'episodi de tempestes d'ahir. La consellera Núria Parlon defensa que les alertes es van enviar quan tocava perquè la situació va empitjorar amb risc per la població. També les tempestes d'ahir han deixat un esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, que

0: Allà la circulació de les línies R11 i R2 Nord, l'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant mentre s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat per als menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i que siguin més segures. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units. És la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà, una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles. Quan li han preguntat al Matí de Catalunya Ràdio sobre si està disposat a liderar la refundació de Sumar, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha dit que els seus companys dels comuns saben que poden comptar amb ell i que jugarà el seu paper. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. La Policia Nacional desarticula una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga a Catalunya i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat a presó. Ja són 4 les denúncies presentades davant dels Mossos contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. Ahir, després de declarar davant del jutge, per les 3 primeres va quedar en llibertat amb càrrecs. I el teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
1: Esports.
2: Sense gairebé temps per assaborir la golejada davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al camp del Sevilla. Ahir els de Hansi Flick van sumar la 6a victòria consecutiva i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt. Avui es tanca la 6a jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga aquest vespre 3:15 a la pista del Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Tots dos equips van guanyar a la primera jornada.
0: Tarda amb alguns ruixats locals al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa. Gran part dels termòmetres es mouran entre els 22 i els 27 graus.
3: 3CAT Info.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona t'acompanya.
6: Un polsim de cuina, parlem del que mengem.

0: Doncs per parlar del que mengem, tenim aquí els estudis de Ràdio Argentona a l'Esteve Pedra, com cada dijous a aquesta hora. Doncs parlem una mica de l'alimentació, de diferents receptes. Hola, bon dia, Esteve.
1: I bona hora. Bon dia. Què tal?
0: És la setmana de la gent gran. Et volia preguntar abans que comencéssim a parlar de menjar. Yeah. Has participat en alguna de les activitats que estan portant a terme o tens previst
1: no.
0: participar?
1: No. No. Home, si puc sí que aniré a alguna cosa, però no sé encara el què, eh? Vull dir, no... És que no em mou gaire jo per aquí dins, pel poble, amb aquesta... Estic una miqueta fora de lloc, però bueno... A mi aquestes preguntes no me les facis.
0: No, era per curiositat, eh? Tampoc no passa res. No. Ho dic perquè estan aquí a la plaça i fan alguna cosa si has passat.
1: Sí,
0: no,
1: és que saps què em passa a mi? Que jo vaig molt a la meva bola.
0: Bé.
1: I aleshores hi ha coses que no me n'entero. I quan me n'entero ho ja hem passat o ja em ve just perquè tinc una altra cosa entre mig.
0: No passa res.
1: Vull dir, no...
0: Ens centrem, però, en l'alimentació. Avui el tema està relacionat una mica amb això, no?
1: La gent gran. Sí, bueno, de nosaltres. Jo també em considero una persona gran. Gran. Gran no vol dir vell. Gran per l'edat que un té, no? Sí, jo crec que la gent de la meva edat, que jo ja en tinc uns quants, però i més grans, som un reforç bastant important per a la família, amb l'aspecte que sempre els fills sempre, ai mare, ai pare, que sempre els tenim allà al costat i sempre estàs pensant, bueno, això li guardaré a la nena o al gendre que en cau molt bé. I mira, xato, t'he fet uns bunyols de bacallà que són esplèndids, t'he fet això. Per què? Perquè, bueno, la gent gran acostuma, no, pot ser que tothom no, però una gran part d'un 90%, per almenys, pues, està pendent dels fills, pendent dels nets, que si té una cosa i diu la nena, mare, que hi ha que anar a buscar, pues sempre estàs allà per dir, sí, ja hi aniré jo, fes, tu fes, no?
0: Sí,
1: I va això, va així, es toca així, i llavors el bo és que diu, bueno, és que, coi, no et queixis, que estàs jubilat, no tens res que fer i tens més feina que no pas tenies abans. Abans tenies una obligació, i ara no tens l'obligació, ara tens la devoció que canvia. Vull dir, si t'aixeques al 7 de la matí és perquè vols, no perquè et veguis obligat a aixecar-te al 7 de la matí. I tal. I a partir d'aquí, que estem acostumats a la gent que tenim certa edat, estem acostumats als plats que es feien abans, aquells macarrons que el net diu... És que els macarrons com la mare o com la iaia no me'ls menjo enlloc. O aquell fricandó que feia la mare, no? Que hi posava els moixernons, i posava aquell carinyo, aquell sofregit de tomàquet, ben agafat, amb aquell amor que ho feia, i amb pressa.
0: És que això no va dir, per cuinar bé es necessita temps. La iaia, quan era mare, tenia més temps, potser, que ara.
1: Sí, tant, sí.
0: I clar, ara es va perdent aquestes receptes que ens agraden, bueno, tant.
1: La iaia perquè... encara té temps de fer-ho.
0: La iaia, ja, clar, però dic que es va perdent...
1: Però la mare no, avui en dia la gent, tant homes com dones, que tenen, pues, no sé, 40, 50 anys, 55, però 55 és diferent, però aquesta edat d'entre els 40 i els 50, que és una edat que hi ha molta gent, tant homes com dones, treballen. I clar, amb aquests horaris que feu partits, que des d'anar amb la Carmanyola a dinar, no pots portar-te un fricandó dins d'una Carmanyola, perquè és un pecat, és un pecat.
0: Podries arribar a fer si aquest fricandó val la pena.
1: És un pecat ficar un fricandó dins d'una i menjar-te'l allà sense plat.
0: Si jo tingués fricandó bo d'aquell de la iaia, me'l posaria a la Carmanyola o on fos per poder-me'l menjar. El problema és fer aquest fricandó.
1: Bueno, tindre el temps adequat, sí, sí. Però, sí.
0: Tot i que hi ha gent que cuina cada setmana i ho congela.
1: Sí, és, bueno, mira, avui en dia, avui en dia, ja fa anys enrere cap aquí, el que són els congeladors i les maquinetes per envasar el buit van molt bé, van molt bé. Això sí.
0: Això soluciona perquè, molt...
1: Molt, molt. Perquè, hosti, vull dir, vas a comprar qualsevol cosa i fa tres dies que està a nevera i no el fa servir, dius, això se'm morirà. Pues solució, la cuina no es pot llançar res. Agafes, fas un preparat, l'envases al buit o bé el congeles i ja està. I el pots fer servir per una altra cosa. Vull dir, clar, vull dir, això és el que avui en dia els congeladors, les màquines d'envasar al buit, tindre un bon rebost a casa amb arròs, amb pasta, amb el que sigui. Una altra cosa, tindre un fogonet de gas.
0: Què em dius?
1: Sí.
0: Com, d'aquells de càmping?
1: Pot ser de càmping o... Sí, de càmping o...
0: Per venir a imaginar-m'ho.
1: Gas. Saps per què?
0: No.
1: Perquè ja ens va passar un dia que ens vam quedar sense llum. I la gran majoria de gent la cuina la té elèctrica.
0: Sí.
1: I si no hi ha llum, no pots cuinar. T'has de vindre a casa.
0: A casa teva. Ah,
1: o algú que tingui gas a casa, clar.
0: Sí, és veritat.
1: Això és veritat, vull dir, tens de tindre allà al costat del rebost una ampolleta de gas d'aquestes blaves, no? O,
0: bueno, això no caduca?
1: No, pots comptar, no sé. No ho he mirat mai.
0: No tinc ni idea.
1: Jo tampoc ni tinc ni idea, però vull dir, això jo crec que no caduca. El tens allà en un racó i no ho saps mai.
0: Quantes apagades de llum tindrem? Potser cada vegada més sovint...
1: No ho sé, vull dir... És a nivell de prevenció, no?
0: Ara el govern ho diu, que hem d'estar... anar previnguts, tenir també diners en metàl·lic, que la gent va amb targeta i paga tot amb targeta, i clar...
1: Jo no, jo miro de pagar sempre en metàl·lic.
0: Sí, però és que avui en dia inclús ja et posen la màquina per pagar amb targeta i sap greu i tot pagar amb metàl·lic.
1: Bueno,
0: és qüestió de costums també.
1: Sí, també, vull dir, si pago un metàl·lic poden saber ella on t'estic, però no saben què és el que compro, què és el que pago.
0: Sí.
1: Tens?
0: Que frenar la parada.
1: Controlat tu estàs, vulguis o no vulguis, estàs controladíssim, però mira, si pots estalviar-te un tipus de control, te l'estalvies. Ja està, és veritat.
0: Tornem a la cuina, que és un tema
1: això,
0: més...
1: Això, sí, deixem estar la política per l'altre costat, perquè no em toca a mi això parlar. Sí, sí, perquè d'aquí m'esvero ja.
0: També un dia podem dedicar un programa a parlar què haurien de menjar els polítics, no? A l'alimentació, en el Congrés dels Diputats o en el Parlament de Catalunya.
1: Home, mira, jo et diré una cosa. Ja no a nivell d'aquí, aquí no ho sé, però jo em fixo amb els individus. El president del govern, el Sánchez, aquest senyor el veig molt, molt prim i crec que fa una bona alimentació.
0: És que cada vegada és veritat que se li queda la cara més xuclada.
1: Sí. O té un...
0: La seva dona també, eh? Per tant, ells deuen tenir una dieta a casa. Perquè...
1: Sí, jo crec que fan un tipus de dieta. És que te calles.
0: Ai, ai, ai.
1: Sí, és el ximple aquest que de tant en quant surt i...
0: Allò que dèiem de saber on ets, eh?
1: Sí, això, sí, sí. Aleshores, vull dir, jo crec que sí. Hi ha individus que jalen, però a discosits, vull dir, estan grassos i veus que en poc temps, dius, hòstia, aquest sí que des que té el cul a la cadira... Déu-n'hi-do.
0: També és veritat que quan ets polític et conviden aquí o menges entre hores, no tens potser un horari tan marcat i ara hi ha...
1: Sí, bueno, ja la seva vida suposo que és molt diferent a la vida del carrer normal.
0: Jo crec que sí que això, que no, en Pedro Sánchez deu tenir una dieta molt estricta en el sentit que controlada, no? De dir, no, jo no menjo ara perquè no toca, perquè si no, no estaria així com està.
1: No, jo veig... El Bec Prim pot ser per disgustos que té, també.
0: També és veritat, eh?
1: Pobre noi. Ja li
0: potser menja molt.
1: La feina
0: i tot,
1: que fa ja li regalo, eh? Vull dir, no la voldria ni borratxo. Mare de Déu.
0: Va, parlem dels avis, de les iaies i els avis que cuinen, aquesta cuina d'abans, que la trobem a faltar molt, però que no ens acabem de posar certes generacions a cuinar-la, no?
1: Sí, jo crec que la gent va a ho pràctic, a ho ràpid, ja hi ha 50... A qualsevol supermercat, o petit o gran, doncs el mateix, tenen menjar per ja cuinat i per fer.
0: Sí.
1: I per escalfar. Doncs no és bo.
0: No.
1: No és bo. No és bo. Perquè et posa el que posa allà, però tot està processat. I el menjar processat no és bo. Vull dir, les farines no són bones. Vull dir, per comoditat, sí. Però bueno, és que coi, vull dir, si tu tens un bon rebost i la nevera hi tens més o menys de tot, tens mantequilla, oli també, però també tens mantequilla, tens una mica verdura, unes bledes, que les bledes en seguida es pansegen. Clar,
0: pues ja no les pots tenir les bledes, no les pots tenir perquè
1: pues
0: segur que se't passarà.
1: Què has de fer? Les poses en remull, les talles ben tallades, agafes una mica d'arròs, bulles l'arròs, el rentes. Si tens cansalada a la nevera, o bacon, bueno, jo sóc, m'agrada més la panxeta, perquè el bacon el trobo fumat i no m'agrada aquell gust que té, però bueno, si la Juanita té bacon a la nevera, doncs que agafi el bacon.
0: Si m'agrada.
1: Que el talli una miqueta, pam, un parell d'alls, els peles, pam, una mica d'oli. Quan els alls estan ja... allò que es diu, ai, que m'estoy quemando, els treus perquè deixin només una mica d'aroma en l'oli. Tires l'arròs, tires les bledes, abans les escorres, salteges, ja està. I si vols més gràcia, poses una miqueta de pimentón de la vera, o si no és de la vera, és un altre puesto. Ja està, tot saltejat, ja tens un primer plat. Dos ous d'usos, tens un primer i un segon plat fet ja.
0: Tan fàcil com això.
1: 10 minuts.
0: 10 minuts.
1: Un quart d'hora. Sempre quan tinguis arròs, tinguis pasta, per fer.
0: Clar, els productes essencials de la cuina, no? Perquè, clar, dius la bleda, clar, però l'hem de fer.
1: Clar, estic a fer, bueno, clar.
0: Però és la mantega, doncs l'oli. Què més hem de tenir? Hem de tenir caldo, no? El caldo ajuda, si tens caldo.
1: Bueno, si no tens res a fer, fas un dia una olla de caldo.
0: Exacte, i el congeles.
1: El congeles o l'envases al buit, amb pots de vidre. Si fas el buit amb aigua, amb bany-maria, i els deixes allà i pots anar tirant. Allò t'aguanta ben bé un mes llarg. I ja està, vull dir...
0: El caldo doncs, soluciona.
1: Ara que ve aquest temps que comença a fer fred, al vespre un platet de caldo, una mica d'arròs i fideus, una pasta... Pots fer un rebollit amb si tens col, un trinxat ara, mare de Déu. Ara que ve aquest temps, noies, un trinxat en cansalada d'aquella viada, ben fregit, talladet, tot barrejat, que a mi m'està fent la boca, i a més de pensar en
0: això. Que és l'hora de dinar, aviat.
1: Ai, Déu meu senyor, i no menjaré això avui, no.
0: És que la gent només menja el trinxat com va al Pirineu, com va a la Cerdanya. Sí. Diu, ara menjarem un trinxat, però també el podem menjar aquí al Maresme, no?
1: Pots anar a comprar una col de paperina, que és aquella col petita que té les fulles molt rugades, una col d'hivern, que es pot dir. Que és d'hivern, perquè és petita i té les fulles molt arrugades, que és el que es fa el trinxat, això pots trobar-ho aquí.
0: Ah, no es fa el trinxat amb la col normal?
1: Aquella... Home, si no tens una altra cosa, pots fer-ho amb col, però amb la col aquesta
0: sí.
1: és més forta, té un gust més a col, vull dir, s'acostuma a fer amb col de paperina.
0: Col de paperina.
1: Sí, no amb la col rodona, la típica col de rodona. Si no tens una altra col, doncs agafa aquella col. Per tant,
0: la col de paperina no és rodona?
1: No és ben bé rodona, és petita.
0: És com un enciam.
1: Sí, fa... com te diria jo? Si ho mires aquí el senyor Google et dirà com és la col de paperina. I farà la fotografia, vull dir...
0: Va, ho mirem tots des de casa.
1: És
0: col de paperina.
1: Sí.
0: Bueno, ja ho mirem.
1: Home, la gent del poble sap que és una col de paperina.
0: Ah, sí?
1: Que és aquella petita que té la fulla verda i gruixuda. No és com l'altra, que és rodona. Val. Aquesta té forma de... té aquesta forma més o menys, és molt estreta de baix i es va fer més gran, sí, vull dir, i llavors aquella col, pues, perfecte, les fulles verdes les aprofites.
0: Perfecte.
1: Ja està.
0: Llavors com la fem aquest trinxat, a veure?
1: Fàcil.
0: Va, explica.
1: Igual, agafes també, jo, parla com ho faig jo, Un parell d'alls. Oli, primer bulles la patata i la trinxes. Trinxada, ja ho diu, trinxat.
0: No triturat.
1: No triturat, trinxat, la trinxes. Un cop està escorreguda i trinxada, agafes i li poses un parell d'alls a la paella que tens allà al costat amb un raig d'oli. Oli que no sigui allà un raiget, un raig. No que, no que els alls naveguin per allà, no, no. Un pom. Un cop està aquests alls així ja durats, els treus.
0: Sempre s'han de treure, els alls.
1: És que sí, llavors, és que si es cremen, que deixa amargor l'oli.
0: Sí, es crema molt ràpid, l'all.
1: Per això t'has d'anar al tanto, t'has d'estar allà. Però res, un cop allò ho tens bullit i tens els alls allà, la col també bullida, ben trinxada també.
0: Es pot punyir la col i la patata junts?
1: Sí.
0: Són la mateixa temps de cocció?
1: No, t'has de tindre... La col de paperina és més dura que l'altra, i altra col també. I aquesta la poses, doncs, si a la patata tardes de 15-17 minuts, depèn del tipus de patata que sigui, abans poses la col.
0: La col com triga
1: tot,
0: més.
1: Sí, com tot té que anar trinxat, és igual.
0: Ja, però que estigui cuit, no?
1: Sí, clar, no, sí, per això.
0: O sigui, que la col necessita més temps de cocció que la patata.
1: Sí, és la paperina, sí. L'altra sí, tindria que mirar, tindria d'agafar el rellotge i controlar. La pelada, no porto un bon control de
0: l'altre, no.
1: De trinxat. Sempre que els he fet, m'han sortit molt bons, per això. Aleshores, pom,
0: la
1: cancel·lada que ha tingut, primer el tros típic, aquell tall gruixudet, també el passes per la paella, abans que els alls, atenció.
0: Ah,
1: abans que els alls.
0: Hem de posar oli?
1: No. Sí, sí.
0: Amb la
1: sí.
0: Cansalada, també.
1: Sí, que quedi allò, quedi...
0: Sí?
1: Sí, és allò que quedi gustós, dona, que quedi gustós. I agafes i agafes l'altre tros de cansalada i la talles ben petita, a daus, a llesques, com tu vulguis, però que te la puguis menjar bé, que no tinguis d'anar estirant. La corna la treus.
0: Ah.
1: Jo trec la corna perquè és molt tonta la corna, vull dir, no. Et molesta molt. Ja està, llavors allà ho barreges tot, unes quantes voltes, pam, pam, i avall, ja està. Vull dir, és que no té complicacions, no té complicacions.
0: És que la cuina, de vegades, en general, no té tanta complicació com la gent de vegades pensa, no?
1: Mira, l'altre dia em vaig fer, què va ser, abans d'ahir? Sí, abans d'ahir? Avui som dijous, sí, el dimarts. Feia temps que no menjava conill. I em vaig fer un... Sí, em volia fer un conill al curri i no...
0: Conill al curri,
1: no va ser així, no va ser així, perquè no...
0: El conill va córrer.
1: No tenia curri, no tenia curri. Vas dir, faràs un conill al curri. I... d'una manera molt senzilla, també, jo t'ho explico. La paella, bueno, la cassola, més ben dit. Era mig conill, la cassola, pam, els dos allets. No, dos allets, res. Primer vaig... Després t'ho explico. Vaig agafar el conill, el vaig salar, vaig empaprar i el vaig també posar-hi herbes.
0: Les que trobis.
1: No, farigola...
0: Les típiques.
1: Les tinc, sí. A la terrassa de casa tinc romaní, sajolida... bueno, tinc totes les plantes aromàtiques que puguin haver-hi, no? Però també tinc, com les asseco, també tinc en pols. Llavors, quan faig un preparat i quan faig una carn o alguna cosa que tingui, que cregui jo que té que anar-hi amb herbes, doncs, la sal, la pebre, i poso també aquestes herbetes, les apreto bé, que no les perdi pel camí, i ja està. I agafo aquest tall de conill i el sofregeixo, que es dori una miqueta, però tal com es va posar, tal com es va durar, li vaig tenir tomàquets, vaig tallar a trossos, tomàquets, una ceba grossa, tres o quatre tomàquets que tampoc eren molt grossos, i no tenia res més. I vaig dir, bueno, bacon, i vaig posar-li, no, panxeta. Sempre hi poso una mica de...
0: Mira, fa gràcia que diguis això, del bacon o de la panxeta.
1: És que en surt bacon, cony.
0: No, és igual, panxeta, perquè tenia un conegut americà i estàvem parlant amb dos, eren dos americans, i em deien, és que a tot arreu s'ha de posar el bacon, perquè si no hi ha bacon les coses no tenen gust a res. Sí, i em fa gràcia perquè tu també dius una miqueta de bacon.
1: Jo del bacon, jo vaig a comprar i ja compro una peça de bacon.
0: Ah, ja.
1: Tinc encara el carnet de professional, vaig i compro, compro una i me la tallo a trossos i l'envaso al buit. Element... I a partir d'aquí, bacon, agafo uns trossets de bacon.
0: Producte imprescindible a la cuina, també.
1: Un dels, sí, per fer aquestes coses així amb greix, les faves, tot això, sempre bacon té que anar-hi, sempre. I li dona un gust, dius, oh, quin gust hi dones. No ho sé, però és diferent, no? Bueno, li vaig posar, no gaire, bacon, perquè li donés gràcies al conill, perquè el conill sempre és molt ressec. I coi, no tenia curri. Vaig dir, catxis, nena. Bueno, vaig estar una estona que allò es anés fent, que els tomàquets anessin perdent, que es vessin sofregint sols per allà, donant-li la volta tant en tant. Sí, sí. Quan vaig veure... Sí, perquè és un rostit.
0: Ah.
1: A foc mitjà. I com allò ja anava ja, que veies, això d'això... Un gran got, de birranci.
0: Sí.
1: Xap. I quan fa... Fff, pam, ho tapes. I que facin el xup-xup.
0: Xup-xup.
1: Encabat d'una estona, que veus que ja el birranci ja ha perdut l'aroma i allò ja va fent la xup-xup, que va canviant de color, un got d'aigua.
0: Ah, tu hi posaries caldo aquí en lloc del got d'aigua?
1: No, el caldo per què? Si hi ha producte a la carn... Tot el que facis guisat, per què caldo?
0: Per donar més sabor.
1: No, és el sabor de la carn que has posat.
0: El bacon també li has afegit.
1: Clar, vull dir, això no del caldo, diuen perquè diu, hosti, aigua no queda bé. Bueno, home, si tens caldo de verdures, vale, posa caldo de verdures. Però per què ficar caldo? Per què tindre sempre caldo a punt, si no tens mai? Caldo a punt per posar... Tu fas una escudella, tu fas una sopa i no deixaràs caldo per ficar... Perquè tampoc sabràs el dia que faràs un fricandó.
0: El congeles, és el que dèiem, però no.
1: Jo sóc... Mira, si en tens, hi posa. Si no en tens, posa-hi aigua.
0: Amb l'aigua i surt igual de bo.
1: Clar, perquè li dona el gust, li dona el...
0: El xup-xup.
1: El xup-xup, clar.
0: El birranci.
1: Clar,
0: clar, si no li poses birranci, doncs diràs
1: aquí,
0: que...
1: Ah, aquí, ah, el ranci. Aquí. És que... Tu...
0: Ah.
1: Tu prova de fer, ni que sigui un arròs, mira què et dic, Tu fas un arròs, no una paella, fas un arròs, no sé, un arròs de verdures, senzill, pastanaga, el tomàquet, ceba, amb sofregit d'all i julivert, tomàquet, pastanaga, aubergínia, carbassó, tot això, tot talladet, pam, ho fiques allà. Com veus que hi ha el tomàquet està ja, i allò s'està enganxant a la paella, pam, birranci, un bon raig de birranci. I un cop perdi l'aroma, allò va quedant sec. Llavors hi tires l'arròs o l'aigua, que faci el xup-xup, i veuràs que et queda fantàstic. Sal i pebre, també. Si no, anem malament. I l'oli que sigui del bo, oli d'oliva verge,
0: Sí, clar, perquè de vegades la gent diu, ostres, jo faig la paella, no em surt tan bé com aquella paella, que no sé què, i és perquè els ingredients base, no? L'oli d'oliva verge,
1: sí, bueno,
0: el birranci, perquè jo només he posat aigua, aquests petits...
1: Les paelles són molt particulars,
0: No, a mi em costa molt, la paella.
1: No tothom la sap fer,
0: No,
1: jo de paella, el que és paella, paella, jo arròs caldós, vale, però la paella... No.
0: És que trobar aquell punt just de l'arròs que estigui cuits...
1: Més que a trobar a punt d'aigua perquè quedi com a paella, que no quedi caldós. Llavors, per això, jo tinc un tipus de cassola que faig arròs com si sigués una paella però caldós. Que m'agrada més a mi.
0: L'arròs caldós, de fet, és més típic de Catalunya.
1: Un arròs caldós.
0: Un arròs caldós de...
1: Mar i muntanya,
0: Mar i muntanya. I tant, mar i muntanya.
1: Mar i muntanya. Som-hi, avui no sé...
0: Avui no sé què ens està passant.
1: Tenim una gana i anem bojos, ja.
0: Jo crec que, si no et fa res, Esteu, ho deixarem aquí. Però tenim
1: aquí
0: la possibilitat de poder anar a fer el dinar ara. Ara sortirem... D'aquí l'estudi ens anem a fer un conill amb birranci ben sucós. Esperem haver pogut ajudar
1: algú que ens hagi escoltat,
0: no? O algunes idees per avui o per demà o aquest cap de setmana. No, que no tinguem por de cuinar receptes de les àvies, perquè és això, amb els ingredients precisos i pot sortir igual de bo o més bo, inclús.
1: Això mateix, sí, sí, tant.
0: Esteve, ens veiem el dijous que ve.
1: La setmana
0: que ve. Que passis una bona setmana i gràcies per haver vingut. Adéu.
1: Bon cap de setmana.

Quan són les 12 i 37 minuts, ens acostem a la recta final del programa Tic Tac del dia d'avui i com cada dijous ens toca escoltar un conte. Esperem que el gaudiu. Croquis del natural, de Narcís Oller. 3 mesos de món. 1 d'octubre de 1870. Estimada Maria, sols per donar-te gust, t'escric en català. I pots ben creure que quasi estic penedida d'haver convingut a fer-ho, perquè, lluny de trobar aquella facilitat que em prometia, sento lligada amb la ploma com si escrivís en francès, que ja saps el que em costava. Com més penso en el nostre conveni, menys me l'explico. I en veure ton entusiasme per la nostra llengua, t'admiro com a un ésser extraordinari. Perquè què té de bonic el català? Ni quina aplicació pot tenir per a nosaltres, que, modèstia a part, són filles de famílies distingides i relacionades, per tant, amb persones que posseixen la vella llengua de Cervantes. Els nostres papàs han escrit sempre en castellà i en les nostres famílies escriure en català és retrocedir a l'època dels avis o dels besavis. Comprenc que tu, entusiasta per la llengua catalana i pels costums senzills del camp, creguis útil i agradable retrocedir-hi, però jo, que no penso com tu, jo, que sols visc de sentiments i no puc expressar altra cosa que aquests, mai no podré avenir-me sense gran esforç, com el que m'obligues a fer llegint llibres que no sé llegir i fullejant a cada pas el diccionari per no causar-te un disgust. Escriure una llengua que, si bé parlo, no m'agrada ni considero necessària per a res. Essent petita, vaig aprendre la gramàtica castellana. Quan ens portaren al Sagrat Cor de Perpinyà, vaig aprendre el francès. Per què he d'estudiar ara una llengua que no llegeix quasi cap persona decent d'Espanya? Lliure'm de tan pesada obligació, que tu no saps com em costen aquestes ratlles, quin reflexionar i quin fullejar el diccionari he hagut de fer. Molt més que això, m'agradaria seguir ton altre consell d'observar els costums de la petita ciutat on visc i fantasiar sobre la senzillesa poètica que en son fons pot trobar-se. Això no és tan difícil ni em desagrada tant i ho faria molt de gust que més que jo altre. Mentrestant, he de dir-te que en arribar ací vàrem trobar la mamà bona i plorosa de goig de poder-me abraçar després de ma llarga estada en el col·legi. Molts germanets, molt crescuts, i els dos petits tan bufons com ens els havíem pensat. Tinc una cambra que és una joia, no encatifada com la teva, però és estorada, té dos parells de cortines i un transparent a la moderna, un tocador a la Pompadour, folrat de llustrina rosa que dona a son dosser blanc una delicada transparència, un llitet de bronze daurat, una calaixera curosament renovada, i una étagère, molt bufona, amb sa corresponent biblioteca. Tota de llibrets elegantment relligats, però cap d'ells en català, no te n'esgarrifis. Les parets són pintades per l'estil del jaconàs, fons blanc i ramets perduts de roses i liles. 4 gravats a la C, de la col·lecció de Paul de la Roche, representant la passió de Nostre Senyor Jesucrist. I dintre l'alcova, tinc ma petita capella, amb una puríssima rodejada de rams de flors que es deuen a l'afectuosa cura de la mamà i de m'estimada germaneta Conxita. Quan he vist aquesta cambra tan bufona, he abraçat a la mamà, al papà, a tots, perquè he vist com m'estimen. Ma tornada ha estat un ver esdeveniment, una espècie de resurrecció que ha omplert de goig els que veníem i els que m'esperaven, sense exceptuar-ne la Mariana, aquella cuinera antiga que m'estima com no em mereixo, potser tan sols perquè em va veure néixer. Afegeix a això que he estat visitada ja per totes les amigues d'infància, per les de la mamà, per famílies enteres. Et sembla, doncs, que puc estar trista ni enyorar el col·legi? Recordaré sempre les bones amigues. Recordaré Sor Cecil i la dolça Sor Marie, però enyorar-me... Ah, sí, t'enyoraré a tu, inseparable amiga que durant 3 anys has estat la companya del cor, la vera mestra de mon enteniment, ma segona mare, quan la necessitat d'instrucció m'arrencava dels braços de la que tant estimo. Adeu, Adela. Postdata.
He mostrat aquesta carta als papàs i en veure-la en català han esclafit a riure i diuen que tu i jo ens hem tornat boges. 3 d'octubre. Bé, molt bé, ma millor amiga. No m'importen tos planys, res no em fan tes queixes. Si vols que et contesti, has d'escriure'm en català. Que has de reflexionar i fullejar el diccionari i tens les mans lligades com quan escrivies en francès? I per què vas seguir escrivint-hi? Per què no te'n deixaves? Per ventura hi escriu ningú de ta família, ni hauràs d'usar-lo entre els coneguts d'ella que escriuen en castellà? Que dins les nostres famílies escriure en català és retrocedir. Per què? Tindries raó si jo et digués «No aprenguis el castellà, no aprenguis mai aquesta llengua que no coneixien els nostres avis». Però jo no dic tal cosa, ni la proposaré mai. Pretenc tan sols que a mi m'escriguis en la llengua que parlem quan estem juntes. Per què amagar-me la veritat? Tot allò de mon entusiasme per la llengua i pels costums senzills, com allò altre que dius, que tu sents i no penses, no et pot valer. És un pretext amb el qual vols disfressar una veritat que veig bellugar entre les tes lletres. A mesura que els anys esmorteïren el ressentiment natural del vençut contra el vencedor, s'esmorteï la resistència a l'assimilació i, per tant, a aprendre la llengua castellana. És en aquesta tan diferent de la nostra com la francesa, no ha pogut encara passar a les classes més baixes, ni ha aconseguit solament, com en altres províncies on es parlen dialectes del castellà, o fa més segles que aquest hi domina, ésser el llenguatge comú de les classes altes. Això no obstant, aquestes, a la nostra terra, el posseeixen, si pot dir-se posseir-lo, saber-lo com el saben certs catalans i sobretot les catalanes. I amb l'afany de mostrar-nos a certa altura d'educació superior a la del poble, hem acabat per desdanyar-nos d'escriure en català i fins de saber-lo llegir, sense parar-nos en l'efecte estrany que ha de causar a tot esperit seriós veure ara tal desdeny, mentre en família i en els actes més íntims de la vida no parlem altra llengua. Digues-me si hi ha raó que justifiqui semblant estranyesa. Digues-me per quin motiu els que no ens donem de menys d'usar la llengua que aprenguérem en el bressol quan estem junts, hem de desdanyar la lectura dels poetes i pensadors que hi escriuen i hem de considerar que retrocedim en escriure-hi les cartes que endrecem als mateixos paisans. O errar o quitar el banco, diuen els castellans. O no parlar-la mai, o llegir-la i escriure-la sense desdeny, ja que la parlem, dic jo. Contestat queda també allò de no agradar-te, o com diuen altres, de no ésser bonic el català, precisament el defecte que li troben d'ésser aspre, poc musical, potser no és d'ell, sinó de la manera de pronunciar-lo que hem adoptat, principalment en certes encontrades. I sobretot, pobres de moltes i moltes llengües, si haguessin d'ésser perseguides o abandonades totes les que no són sonores com la castellana i la italiana. Els catalans que menyspreen la nostra llengua serien més francs dient «La moda, fins del pensament, és senyora, i ja que ella ens dispensa d'estudiar l'estructura i l'ortografia de la llengua pròpia, volem estalviar-nos aquest treball». Però, com que això és confessar una paresa inexcusable, no es diu. I mentre savis de França, Alemanya, Itàlia, Suècia i altres nacions coneixen els nostres poetes i prosistes, es troben ja no castellans il·lustrats i senyorets catalans que parlen a tota hora la llengua de la nostra terra, sinó catalans de bon talent, que no els coneixen ni de nom. Si convens que això és vergonyós, reconeixeràs la necessitat de que no sabies veure. I, en alleujament de ta recança, et diré ara que, per a mi, sobre totes aquestes raons que no vull desvirtuar, hi ha que, com que la llengua és el mitjà pel qual se'ns comuniquen els pensaments i aquests són l'aliment de l'ànima, com més llengües posseix l'home, siguin sonores o no ho siguin, més portes obertes té a la il·lustració. El català que sap llegir sa llengua i la castellana porta, doncs, avantatge al castellà que no coneix sinó la seva. I si et fixes que l'esforç que hem de fer per obtenir el fi que et proposo no és tan gran com et figures, veuràs que trist és no fer-lo. Ja em sembla que et sento com al col·legi,
que la meva manera de pensar no és pròpia de les que portem faldilles. I avui no erraries, Adela. Tots aquests pensaments els he llegits no sé on, però ben segur que eren un llibre escrit per un home seriós. Ignoro si era espanyol. Ara noto que he escrit massa planes, però si trobo tant de gust a dirigir-te la paraula, veiessis encara el que em queda en el cor. Molts respectes als papàs, mil besos als germanets i per a tu una forta abraçada de ta millor amiga, Maria.

0: I nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.
1: Bona tarda, és la una.

Ahir vam tenir un fort episodi de pluges, tot i això a Argentona no es van produir incidències destacades. El telèfon de 112 d'emergències va rebre 27 trucades del Maresme durant tot l'episodi. Paquita Díaz i Joaquim Riera seran els padrins de la Festa de la Bellesa d'Argentona d'aquest any. Els homenatjats han destacat al programa Tic Tac que els autèntics protagonistes de la jornada són tota la gent gran del municipi. La Fundació Maresme celebra els 60 anys amb un congrés sobre discapacitat intel·lectual i intel·ligència artificial. La jornada es farà l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró i, a més, també parlarem avui d'esports. Aquest cap de setmana, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elite. S'enfrontarà a un dels clàssics de la competició, el Sant Mauro.

0: La penya barcelonista d'Argentona es refunda i torna a l'activitat més de 6 anys després de la seva desaparició. Hi ha convocada una assemblea constituent per al pròxim diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre del Centre Parroquial. I el temps aquesta tarda dominarà el sol, tot i que a mida que avancin les hores podrien aparèixer nuvolades. Les temperatures avui han quedat més frenades i no superem els 25 graus. La pròxima matinada pot caure algun xàfec encara testimonial. Comencem. Comencem parlant del temps, perquè ahir vam viure un episodi de pluja intensa. De fet, al vespre vam rebre l'alerta de protecció civil als telèfons mòbils, on s'informava de risc d'inundacions sobtades i es demanava extremar les precaucions en mobilitat. Tot i això, la policia local d'Argentona informa que no hi ha hagut cap incidència destacada per la pluja d'ahir a la tarda i la nit. Al Maresme, els bombers van rebre 3 avisos per inundacions poc importants en habitatges. Pel que fa al telèfon 112 d'emergències de la Generalitat, va rebre un total de 27 trucades provinents de la comarca del Maresme al llarg de tot l'episodi. Tot i això, la major part de les trucades a aquest telèfon es van produir des del barcelonès. Una de les incidències més destacades a la comarca es va produir a Mataró. Segons informa Televisió de Mataró, una dona va ser arrossegada per la riera de Sant Simó pels vols de les 8 del vespre. Tot i això, va poder sortir pel seu propi peu. Aquest episodi de pluges també va afectar serveis bàsics i el transport públic de manera generalitzada. Segons Protecció Civil, encara es manté l'afectació amb problemes de subministrament elèctric a Mataró, que afecta a gairebé 400 clients. Paquita Díaz i Joaquim Riera són els padrins de la Festa de la Vellesa d'aquest any. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, han explicat com afronten aquest reconeixement. Tots dos han coincidit en que, més enllà del seu paper com a caps visibles, els autèntics protagonistes de la jornada d'aquest diumenge són els avis i les àvies de la vila. Joaquim Riera, vinculat des de fa anys al teixit social del poble, explica què representa per ell ser padrí de la Vellesa.
1: Participar en aquest dia i aglutinar una mica la festa al costat d'ells i que, no sé si amb el Parlament que faig que se sentin una mica més estimats i reconeguts allà esmorzant entre tots i a la festa que hi hagi a la tarda i tot el que s'està fent aquesta setmana.
0: La Festa de la Vellesa d'aquest diumenge inclourà missa tradicional, el passacarrers, un esmorzar col·lectiu a la sala i els parlaments oficials dels padrins. Aquest esdeveniment posarà el punt final a una setmana plena de propostes, com les activitats a la Plaça Nova, el cinema al Centre Parroquial i els quintos. La Fundació Maresme celebra els 60 anys amb un congrés sobre discapacitat intel·lectual i intel·ligència artificial. La jornada es farà l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró i està organitzada conjuntament amb la Fundació Eurocat. L'objectiu és mostrar com les noves tecnologies poden donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i els professionals que les acompanyen. El Congrés presentarà casos reals i eines que ja s'estan desenvolupant, com aplicacions per facilitar la comunicació de persones amb dificultats de parla, sistemes de comunicació amb pictogrames o objectes adaptats amb tecnologia 3D. La directora tècnica de la Fundació Maresme, Laia Serres, destaca que és important que les persones amb discapacitat participin en el desenvolupament d'aquestes eines des del principi.
2: Nosaltres creiem que s'ha de fer amb les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals, perquè a vegades veiem eines que el canvi que s'hauria hagut de fer perquè el pogués utilitzar una persona amb discapacitat intel·lectual era mínim, però un cop està feta ja no es pot fer.
0: El Congrés també posarà sobre la taula qüestions ètiques i els reptes de futur de la intel·ligència artificial. La jornada es farà de 8:45 del matí a 2:45 i la inscripció és gratuïta. La Fundació Maresme i Eurecat plantegen aquesta trobada com un punt de partida per continuar treballant conjuntament en solucions tecnològiques adaptades a les necessitats reals de les persones amb discapacitat intel·lectual.
3: Els esports.
0: Aquest cap de setmana, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elite i ho fa amb un equip dels clàssics de la categoria, el Sant Mauro. El president del Futbol Club Argentona, Antonio Gómez, i l'integrant de la Junta, Antoni Rabassa, admeten que és un inici difícil contra un equip dur.
4: És un equip molt fort, que ja té consolidat la categoria
3: i nosaltres anem de...
4: I cada any es reforcen.
3: Anem de primer equip que està a la Lliga Elit, no? Que és molt important també un equip com Argentona que tingui aquesta categoria. Però bueno, ja ho dic, que aquest any serà una miqueta molt difícil, no serà fàcil.
0: El partit es disputarà contra el Sant Mauro diumenge a les 5 de la tarda a Santa Margarida de Montbui. El club espera que l'equip estigui acompanyat amb una gran comitiva, la majoria hi assistiran amb els seus cotxes particulars. I no deixem el futbol perquè la penya barcelonista d'Argentona es refunda i torna a l'activitat més de 6 anys després de la seva desaparició. Per fer-ho oficial, s'ha convocat una assemblea constituent per al pròxim diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre del Centre Parroquial. Precisament al centre va ser on es va fundar la penya fa més de mig segle sota la presidència de Joan Casanova. En aquesta assemblea es presentaran les candidatures, s'escollirà la nova junta directiva, s'aprovaran els estatuts i es definirà la seu social, on ja s'ha avançat que els socis es podran trobar per veure plegats els partits del Barça. I per celebrar aquesta retrobada històrica, un cop acabi l'assemblea, hi haurà un dinar de germanor a l'hort del rector del mateix centre amb una botifarrada popular a un preu de 5 euros. Per formar part d'aquesta nova etapa, caldrà inscriure's al 900. La quota anual per aquesta primera temporada serà de 20 euros i la inscripció es pot fer a través de les xarxes socials de la penya o presencialment el mateix dia de la reunió. La nova iniciativa vol recuperar l'esperit i el llegat de la penya original, fundada l'any 1970, i retre homenatge a tots els socis i sòcies i juntes que n'han format part al llarg de la seva història.

El pròxim dimarts 22 de setembre comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serra Lladó. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat ja les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet, amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. L'agenda. Divendres la sala acull el gran quinto de la setmana de la gent gran. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí al centre parroquial Torneig de Bitlles Catalanes dins el marc de la Setmana de la Gent Gran. I el punt final precisament a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 8:45 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala. I es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel, també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial.

En la informació meteorològica, aquesta tarda dominarà el sol, tot i que a mida que avancin les hores podrien aparèixer nuvolades. Les temperatures avui han quedat més frenades i no superem els 25 graus. Demà tindrem cel variable i bastants núvols a tota la comarca. De matinada podria caure algun xàfec testimonial al litoral. La nit serà més fresca, amb mínimes de 13 a 18 graus, i les màximes es queden igual entre els 20 i els 24 graus. Dissabte, dia molt més tranquil, tindrem núvols baixos de bon matí i alguna nuvolada a la tarda, però sense perill de pluja. Les temperatures es recuperaran una mica amb una nit més suau, mínimes de 14 graus, de 14 a 19 graus i màximes d'entre 22 i 25 graus. I abans d'acabar l'informatiu d'aquest dijous 17 de setembre, fem un repàs als titulars.

0: Ahir vam tenir un fort episodi de pluges a Argentona, tot i això no es van produir incidències destacades. El telèfon 112 d'emergències va rebre 27 trucades del Maresme durant tot l'episodi. Paquita Díaz i Joaquim Riera són els padrins de la Festa de la Bellesa d'Argentona d'aquest diumenge. Els homenatjats han destacat al programa Tic Tac que els autèntics protagonistes de la jornada són tota la gent gran del municipi. També us hem explicat que la Fundació Maresme celebra els 60 anys amb un congrés sobre discapacitat intel·lectual i intel·ligència artificial. La jornada es farà l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. Aquest cap de setmana, el primer equip de futbol del Club de Futbol Argentona comença la Lliga Elite i ho fa amb un equip dels clàssics de la categoria, el San Mauro. I també us hem explicat que la penya barcelonista d'Argentona es refunda i torna a l'activitat més de 6 anys després de la seva desaparició i ha convocada una assemblea constituent per al pròxim diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre del Centre Parroquial. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció Maria Rosa Martínez i també qui us parla, l'Hisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.
1: Ràdio Argentona, quina, si no? 104.6 FM.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
2: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats a Rodalies, al nord de Barcelona, molt a prop de la zona on el juliol ja hi va haver un gran esvoranc que fins i tot en aquell cas va engolir una grua.
0: Connectem amb Olivella i amb Barcelona, Montse Jané i Joan Garcia.
3: La riera de Begues va tenir un creixement molt gran en poca estona de pluja. L'aigua que baixava amb força va inundar la carretera. Un conductor va passar i es va veure engolit per la força de l'aigua que el va arrossegar mig quilòmetre avall per un autèntic riu que els veïns mai havien vist. Poc després, els equips d'emergència van trobar el seu cos.
4: I Adif ha acabat la reparació dels dos forats que la pluja d'ahir havia obert al costat de la via a Vallbona i que ha obligat aquest matí a tallar les línies R11 i R2 i R2 Nord entre Granollers i Sant Andreu. Ara caldrà fer proves de circulació i no se sap encara quan es restablirà el servei.
0: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
2: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que engeguen, van cap a mar, tornen...
0: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola.

0: Previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
1: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa dos anys van reviure la por pels aiguats.
0: Anem cap allà, Marta García.
2: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències. Més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
0: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
1: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-s'hi un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
0: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat i molt Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà. Defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
4: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
5: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que ahir van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure però un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents d'aquesta hora, Joan García, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan García. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Sarra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes al Garraf per inundació de la via. El transport públic l'esvorant entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pluja, encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Massanet Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
0: Ja ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
0: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
8: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est, plou a bots i barrals ara mateix a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitioses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
0: Molt bé, doncs això no ho toquis, deixa aquí els termòmetres aquí baix.
8: Si fos per mi, ja et Perfecte. Pots imaginar que la roda aniria cap avall.
0: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
8: Adéu-siau.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esboranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Ja hi tenim el Joan Garcia amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
9: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de l'R11, l'R2 i l'R29, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal d'ADIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal d'ADIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que en el millor dels casos el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei, que ara mateix doncs està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que ja les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats, i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esvoranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua, no? Per dimensions no és gens comparable el d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser doncs un esvorant provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja, que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara, i que durant el matí doncs sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
0: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
10: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per aquest esvoranc, i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació Centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar els vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí. Amb cares de resignació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
11: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
12: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
13: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé.
10: Marxen i em diuen que de fet no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
0: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els esalers. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels esalerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
14: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
15: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
16: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
15: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
0: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
17: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant la adopció de possibles mesures.
18: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
17: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
0: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Ja hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
2: Molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela veïns de Torrent.
19: Has començat a les 8 i mitja, a les 11 i mitja, a les 12, estic que caiguem com si no n'hi haguem demà. Una altra volta en el cor, i estàvem en els 4 sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
20: L'hemos pasado con muchísimo miedo, porque d'haver pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en un ahí, pensando que iba a volver a suceder lo mismo, y se me pone la piel de gallina.
2: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. Les alertes va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
21: Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de salud a todos los móviles a las 22:07 de la noche. Que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
2: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'aquest últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. L'AEMET situa avui la vista taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
0: Però com ens deia el Francesc Mauri, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un S-alert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. passar un minut d'un quart de tres de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
1: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000, ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, quan dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
3: No es distribueix, sinó que es concentra. I per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta, doncs un mercat doncs, més precari, més insegur, no volgut com és el mercat de lloguer.
1: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes clar, per viure.
0: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Anissa Ideaja, bon dia.
22: Bon dia, doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
23: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
24: En realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
22: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions de Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
1: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
25: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
1: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes a les factures de les famílies vulnerables, arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
0: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i ho deixem de fer.
28: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
29: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
30: Generalitat de Catalunya.
31: El govern de tothom.
32: Com et dius?
33: Serena Adrià.
32: Quina és la teva experiència com a cuiner?
33: Has estat a alguna escola?
32: Has tingut algun mestre?
33: Això és una altra lliga.
32: Això som dos estrelles Michelin.
34: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
35: Estàs posant a tots al límit.
36: Prendreu tots mal.
34: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amires, bon dia.
37: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
0: Hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Forte, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Mark Carney a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
38: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
0: Un Mark Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
38: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
0: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Mark Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba, doncs, concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg, també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
39: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Forte. Ets aquí, eh, Bruno?
40: Sí, sóc aquí.
0: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mi m'he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
40: Sobre els menors i les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
39: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
40: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
0: Gràcies, Bruno. Bon dia.
40: Adeu.
0: més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan en principi en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
2: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
1: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
3: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
1: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons, per tal de tenir-los a tota hora sota control.
0: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalan.
10: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
13: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
10: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que amb tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduí, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
0: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
15: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
16: Jo entenc perfectament que els representants de tots els territoris vull millorar la seva posició, això és normal.
14: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar les ruïnes.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Ho acabem de saber, l'Audiència Nacional finalment dona llum verda al campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants. Ahir la justícia va demanar aturar-ho, però avui ha acabat tombant la petició d'un dels principals sindicats policials. Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en crisis excepcionals com la que s'ha viscut a Ceuta aquest estiu, en la línia que defensa la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Així ho ha traslladat el ministre d'Interior al seu homòleg europeu. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Els dos governs espanyol i europeu estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i Melilla.
5: Con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
4: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol va lent en els retorns, però avui, davant del comissari, reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
0: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra. I una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
38: Bon dia.
0: Quina era la funció d'aquesta organització?
38: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, a Catalunya, apunta on s'han fet els decomisos.
6: A Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
38: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxe propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
7: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de drogas y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
38: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, que és un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
0: Passen 4 minuts a dos quarts. Una pausa i la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc, a l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
19: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
18: Sí.
17: 18a temporada.
19: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
17: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passen 5 minuts de dos quarts.
20: Crema auto.
0: El guionista Eduard Sola s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El niu, que es publica avui. El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames l'ha presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
2: Sí, la protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sol explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada.
12: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com oh, la meva mare és perfecta, no? com ser molt delicats i tal, i avui volta molt a molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
2: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que com es va anunciar tindrà una segona part titulada Casa en Cendres, ha avançat que ja ha entregat el guió.
12: Està en una fase molt bonica.
0: Què és?
12: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer.
0: I acaba la feina.
12: No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
2: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà en traducció, que ha fet el mateix autor.
0: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Àgata Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
21: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada, el seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
22: La solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
21: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
22: No sé si tothom o tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
21: Entre els grans noms destaca l'adaptació de Dublinesos, amb Biel Duran i Francesc Capinyón, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades, com Retorna a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís.
0: I tornem al llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
23: La Geta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
24: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues, insólito. Los tulipanes no dejaban de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
23: Galmés, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
25: La fase de storyboard que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
23: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
0: I abans dels esports, música. La dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb, aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Jung Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies, fins dissabte, a Òscar Callau.
26: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Jung Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
27: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
1: El porter té una petita lesió, però, per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: nit al Camp Nou una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2. Però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan García. No va acabar ahir el partit. Avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com dius ahir, Joan García es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal la lesió al genoll i sembla que no hi ha lesió, ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia. Un Joan García que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Szczęsny, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Szczęsny seguirà sent el segon porter per davant de l'Ivakovic. Tot això, com deies, en un dia amb el que el Barça va fer una nova golejada, 7-2, en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordo. I va fer de tot, menys el gol, va provocar dos penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar i, en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
2: No, you can see it today.
3: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat, és bonic de veure, estic content perquè ell, a Alemanya, no va passar una etapa fàcil i m'agrada el que veig, crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida. Està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
2: The goal from Lamine was outstanding.
1: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: Pels qui esperessin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
5: Hansi també és molt precavido con estas lesiones. Bueno, a mí también me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: I ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer per una samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho ha explicat Pastorí del Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució, a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: És una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
0: Doncs seguirem molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes del Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica a les darreres hores perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura aquí. Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emili Butragueño i també José Martínez Pirre, que és president d'Honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sigui com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta han lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
0: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamine i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamine ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Quién puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocador son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS. Quin fitxatge ja voldria pel Madrid, si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham. L'entrevista sencera a partir de les 9.
0: Aquesta polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallifré.
3: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'ex-blaugrana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar les paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
7: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible.
3: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la sisena jornada de Lliga amb dos partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
0: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
3: Doncs la derrota del Celta per l'Anímia, 0-1 contra l'Anímia de Nicosia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre dos campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
0: I un nou títol per Leo Messi.
3: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Holguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
0: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
3: El nou seleccionador d'Alemanya ha dividit els jugadors en dues plantilles per afrontar els 4 propers partits de la Nations League. Destaca el retorn del blaugrana Karim Adeyemi i també de Marc-André Ter Stegen.

0: Seguim parlant de futbol, anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez, el tècnic que acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz i no ha descartat el retorn de Porto a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benán marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'As amb Guinea. I encara hauran d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important, en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Demà entrenament i llista de convocats.
0: I a l'inici parlàvem amb el Ramon Salmurri de les molèsties de la lesió, possible lesió, les proves que li havien fet a Joan García, estaven pendents del resultat, ens deia que en breu tindríem el comunicat oficial del club. Ramon Salmurri, ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
3: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat, Joan García, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució, afegeix, marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan García. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturar seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan García no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar en les properes hores.
0: Doncs Joan García, com a mínim, el comunicat del Barça el que fa és descartar cap tipus de lesió, sí que parla, com deia el Samorri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan García potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins a última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge al mercat de la Lliga F. Recordem que tanca demà a la mitjanit i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a dues, tres setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camarà estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses, només hi ha Torrejón, Martina i Esmei Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sidney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
5: Ja estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, saber quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores de filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres, per tant, el millor seria que tinguessin fitxa de primer equip, així no hem de fer mala Barça en aquesta setmana.
4: Demà a la Vesbars, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia. A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem, i no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: I avui partit de Champions al Barça d'handbol, que juga a la pista del Montpellier. David Gallofré.
20: Tots dos van debutar en victòria. Recordem que aquest any la Champions estrena format dels quatre equips de cada grup, dos

0: internacional d'hoquei patins amb la participació de les seleccions catalanes, Montse Raya.
1: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Gimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, 6:45, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
2: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs ja és important, sigui una Golden Cup, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir, i una Golden Cup doncs té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
1: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cup es juga fins diumenge a Cerdanyola.
0: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
3: 3, 4, 5, and we see the green flag fly.
0: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar d'una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
4: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt.
5: I really enjoyed that.
4: Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
0: I un apunt més, David, per acabar?
4: Doncs del món del vol, perquè la Lliga Femenina ahir, derrota de Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre Valencià per 16-22. Ara l'equip de Josep Morales és 11è a la classificació amb un triomf i dues derrotes.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Ahir vam tenir un fort episodi de pluges, tot i això a Argentona no es van produir incidències destacades. El telèfon de 112 d'emergències va rebre 27 trucades del Maresme durant tot l'episodi. Paquita Díaz i Joaquim Riera seran els padrins de la Festa de la Bellesa d'Argentona d'aquest any. Els homenatjats han destacat al programa Tic-Tac que els autèntics protagonistes de la jornada són tota la gent gran del municipi. La Fundació Maresme celebra els 60 anys amb un congrés sobre discapacitat intel·lectual i intel·ligència artificial. La jornada es farà l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró i, a més, també parlarem avui d'esports. Aquest cap de setmana, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit. S'enfrontarà a un dels clàssics de la competició, el Sant Mauro. La penya barcelonista d'Argentona es refunda i torna a l'activitat més de 6 anys després de la seva desaparició. Hi ha convocada una assemblea constituent per al pròxim diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre del Centre Parroquial. I el temps aquesta tarda dominarà el sol, tot i que a mida que avancin les hores podrien aparèixer nuvolades. Les temperatures avui han quedat més frenades i no superem els 25 graus. La pròxima matinada pot caure algun xàfec encara testimonial. Comencem. Comencem parlant del temps, perquè ahir vam viure un episodi de pluja intensa. De fet, al vespre vam rebre l'alerta de protecció civil als telèfons mòbils, on s'informava de risc d'inundacions sobtades i es demanava extremar les precaucions en mobilitat. Tot i això, la policia local d'Argentona informa que no hi ha hagut cap incidència destacada per la pluja d'ahir a la tarda i la nit. Al Maresme, els bombers van rebre 3 avisos per inundacions.

0: inundacions poc importants en habitatges. Pel que fa al telèfon 112 d'emergències de la Generalitat, va rebre un total de 27 trucades provinents de la comarca del Maresme al llarg de tot l'episodi. Tot i això, la major part de les trucades a aquest telèfon es van produir des del barcelonès. Una de les incidències més destacades a la comarca es va produir a Mataró. Segons informa Televisió de Mataró, una dona va ser arrossegada per la riera de Sant Simó pels vols de les 8 del vespre. Tot i això, va poder sortir pel seu propi peu. Aquest episodi de pluges també va afectar serveis bàsics i el transport públic de manera generalitzada. Segons Protecció Civil, encara es manté l'afectació amb problemes de subministrament elèctric a Mataró, que afecta a gairebé 400 clients. Paquita Díaz i Joaquim Riera són els padrins de la Festa de la Vellesa d'aquest any. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, han explicat com afronten aquest reconeixement. Tots dos han coincidit en que, més enllà del seu paper com a caps visibles, els autèntics protagonistes de la jornada d'aquest diumenge són els avis i les àvies de la vila. Joaquim Riera, vinculat des de fa anys al teixit social del poble, explica què representa per ell ser padrí de la Vellesa.
1: Participar en aquest dia i aglutinar una mica la festa al costat d'ells i que, no sé, si amb el Parlament que faci, faig que se sentin una mica més estimats i reconeguts allà esmorzant entre tots i a la festa que hi hagi a la tarda i tot el que s'està fent aquesta setmana.
0: La Festa de la Vellesa d'aquest diumenge inclourà missa tradicional, el passacarrers, un esmorzar col·lectiu a la sala i els parlaments oficials dels padrins. Aquest esdeveniment posarà el punt final a una setmana plena de propostes, com les activitats a la Plaça Nova, el cinema al centre parroquial i els quintos. La Fundació Maresme celebra els 60 anys amb un congrés sobre discapacitat intel·lectual i intel·ligència artificial. La jornada es farà l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró i està organitzada conjuntament amb la Fundació Eurocat. L'objectiu és mostrar com les noves tecnologies poden donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i els professionals que les acompanyen. El Congrés presentarà casos reals i eines que ja s'estan desenvolupant com aplicacions per facilitar la comunicació de persones amb dificultats de parla, sistemes de comunicació amb pictogrames o objectes adaptats amb tecnologia 3D. La directora tècnica de la Fundació Maresme, Laia Serres, destaca que és important que les persones amb discapacitat participin en el desenvolupament d'aquestes eines des del principi.
2: Nosaltres creiem que s'ha de fer amb les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals, perquè a vegades veiem eines que el canvi que s'hauria hagut de fer perquè el pogués utilitzar una persona amb discapacitat intel·lectual era mínim, però un cop està feta ja no es pot fer.
0: El Congrés també posarà sobre la taula qüestions ètiques i els reptes de futur de la intel·ligència artificial. La jornada es farà de 8:45 del matí a 2:45 i la inscripció és gratuïta. La Fundació Maresme i Eurecat plantegen aquesta trobada com un punt de partida per continuar treballant conjuntament en solucions tecnològiques adaptades a les necessitats reals de les persones amb discapacitat intel·lectual.
3: Els esports.
0: Aquest cap de setmana, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elite i ho fa amb un equip dels clàssics de la categoria, el Sant Mauro. El president del Futbol Club Argentona, Antonio Gómez, i l'integrant de la Junta, Antoni Rabassa, admeten que és un inici difícil contra un equip dur.
4: És un equip molt fort que ja té consolidat la categoria i nosaltres anem de...
5: I cada any es reforcen.
4: Anem de primer equip que està a la Lliga Elite, no? Que és molt important també un equip com Argentona que tingui aquesta categoria. Però bueno, ja ho dic, que aquest any serà una miqueta molt difícil, no serà fàcil.
0: El partit es disputarà contra el Sant Mauro diumenge a les 5 de la tarda a Santa Margarida de Montbui. El club espera que l'equip estigui acompanyat amb una gran comitiva, la majoria hi assistiran amb els seus cotxes particulars. I no deixem el futbol perquè la penya barcelonista d'Argentona es refunda i torna a l'activitat més de 6 anys després de la seva desaparició. Per fer-ho oficial, s'ha convocat una assemblea constituent per al pròxim diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre del Centre Parroquial. Precisament al centre va ser on es va fundar la penya fa més de mig segle sota la presidència de Joan Casanova. En aquesta assemblea es presentaran les candidatures, s'escollirà la nova junta directiva, s'aprovaran els estatuts i es definirà la seu social, on ja s'ha avançat que els socis es podran trobar per veure plegats els partits del Barça. I per celebrar aquesta retrobada històrica, un cop acabi l'assemblea, hi haurà un dinar de germanor a l'hort del rector del mateix centre amb una botifarrada popular a un preu de 5 euros. Per formar part d'aquesta nova etapa, caldrà inscriure's al 900. La quota anual per aquesta primera temporada serà de 20 euros i la inscripció es pot fer a través de les xarxes socials de la penya o presencialment el mateix dia de la reunió. La nova iniciativa vol recuperar l'esperit i el llegat de la penya original, fundada l'any 1970, i retre homenatge a tots els socis i sòcies i juntes que n'han format part al llarg de la seva història.

El pròxim dimarts 22 de setembre comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serra Lladó. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat ja les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet, amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. L'agenda. Divendres la sala acull el gran quinto de la setmana de la gent gran. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes dins el marc de la Setmana de la Gent Gran. I el punt final, precisament, a la Setmana de la Gent Gran, el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:45 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala. I es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel, també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial.

En la informació meteorològica, aquesta tarda dominarà el sol, tot i que a mida que avancin les hores podrien aparèixer nuvolades. Les temperatures avui han quedat més frenades i no superem els 25 graus. Demà tindrem cel variable i bastants núvols a tota la comarca. De matinada podria caure algun xàfec testimonial al litoral. La nit serà més fresca, amb mínimes de 13 a 18 graus, i les màximes es queden igual entre els 20 i els 24 graus. Dissabte, dia molt més tranquil, tindrem núvols baixos de bon matí i alguna nuvolada a la tarda, però sense perill de pluja. Les temperatures es recuperaran una mica amb una nit més suau, mínimes de 14 graus, de 14 a 19 graus i màximes d'entre 22 i 25 graus. I abans d'acabar l'informatiu d'aquest dijous 17 de setembre, fem un repàs als titulars.

0: Ahir vam tenir un fort episodi de pluges a Argentona, tot i això no es van produir incidències destacades. El telèfon 112 d'emergències va rebre 27 trucades del Maresme durant tot l'episodi. Paquita Díaz i Joaquim Riera són els padrins de la Festa de la Bellesa d'Argentona d'aquest diumenge. Els homenatjats han destacat al programa Tic Tac que els autèntics protagonistes de la jornada són tota la gent gran del municipi. També us hem explicat que la Fundació Maresme celebra els 60 anys amb un congrés sobre discapacitat intel·lectual i intel·ligència artificial. La jornada es farà l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. Aquest cap de setmana, el primer equip de futbol del Club de Futbol Argentona comença la Lliga Elite i ho fa amb un equip dels clàssics de la categoria, el San Mauro. I també us hem explicat que la penya barcelonista d'Argentona es refunda i torna a l'activitat més de 6 anys després de la seva desaparició i ha convocada una assemblea constituent per al pròxim diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre del Centre Parroquial. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció Maria Rosa Martínez i també qui us parla, l'Hisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé, passa bé.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc la d'ahir.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Hey, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.